0: Matí 360.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Lloret de Mar un home de 29 anys com a presumpte responsable d'un delicte de tràfic de drogues i un altre de frau elèctric després de localitzar més de 120 quilos de marihuana en un habitatge del municipi.
2: Mai havia aconseguit un doblet en el Mundial de Motocross i ho ha fet en la segona prova del Mundial, en el Gran Premi d'Alemanya, en la que ha estat una de les actuacions més dominants de la trajectòria esportiva de la pilot lloretenc, que ho ha fet aquest cap de setmana al circuit de Carcelcel, en un dels traçats més emblemàtics del calendari, amb una doble victòria que la fa ser més líder del campionat.
3: La intel·ligència artificial amenaça la ciberseguretat mundial a una velocitat inèdita. Els experts alerten de l'escenari aterridor que s'obre per a la capacitat de les màquines de decidir estratègies i objectius sense la intervenció humana.
4: Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band és el 8è àlbum d'estudi dels Beatles. Es va publicar el 26 de maig del 67. Aquest àlbum va acabar ocupant la primera posició de les llistes d'àlbums més venuts del Regne Unit i dels Estats Units durant 22 setmanes i 15 setmanes, respectivament.
5: Ara és el moment del reinici, tot comença de nou a les 9, perquè aquesta final de la primera hora ha sigut una mica atrafegat. Bon dia, Montse, què tal?
6: Bé, sí, ja, bon, ja ara, ara després no explicaràs.
5: Pensava en veu alta.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Matí 360.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Lloret de Mar un home de 29 anys com a presumpte responsable d'un delicte de tràfic de drogues i un altre de frau elèctric després de localitzar més de 120 quilos de marihuana en un habitatge del municipi.
2: Mai havia aconseguit un doblet en el Mundial de Motocross i ho ha fet en la segona prova del Mundial, en el Gran Premi d'Alemanya, en la que ha estat una de les actuacions més dominants de la trajectòria esportiva de la pilot lloretín, que ho ha fet aquest cap de setmana al circuit de Carcaixent, en un dels traçats més emblemàtics del calendari, amb una doble victòria que la fa ser més líder del campionat.
3: La intel·ligència artificial amenaça la ciberseguretat mundial a una velocitat inèdita. Els experts alerten de l'escenari aterridor que s'obre per a la capacitat de les màquines de decidir estratègies i objectius sense la intervenció humana.
4: Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band és el 8è àlbum d'estudi dels Beatles. Es va publicar el 26 de maig del 67. Aquest àlbum va acabar ocupant la primera posició de les llistes d'àlbums més venuts del Regne Unit i dels Estats Units durant 22 setmanes i 15 setmanes, respectivament.
1: Ara és el moment del reinici, tot comença de nou a les 9, perquè aquesta final de la primera hora ha sigut una mica atrafegat. Bon dia, Montse, què tal?
5: Bé, sí, ja, bon, ja ara després m'ho explicaràs.
1: Pensava en veu alta.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Ven a la verbena de San Juan del chef Raimundo, en el restaurante El Reno, con una vaca asada y deliciosos platos en su menú. Actuaciones del dúo Kiko, Cantantes sin Fronteras, Javier Ginés y Katy Estrada. Atracciones para los más pequeños y para los más atrevidos, el toro mecánico y el gran sorteo de 1.000 euros. Ven a la gran verbena del restaurante El Reno. Reservas e información al 972-370593.
1: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
2: Una iniciativa de Vitaldent.
3: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
4: Matí 360. De dilluns a divendres de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat. Matí 360.
5: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Lloret de Mar un home de 29 anys com a presumpte responsable d'un delicte de tràfic de drogues i un altre de frau elèctric després de localitzar més de 120 quilos de marihuana en un habitatge del municipi.
6: Mai havia aconseguit un doblet en el Mundial de Motocross i ho ha fet en la segona prova del Mundial, en el Gran Premi d'Alemanya, en la que ha estat una de les actuacions més dominants de la trajectòria esportiva de la pilot lloretenca, que ho ha fet aquest cap de setmana al circuit de Carcelcel, en un dels traçats més emblemàtics del calendari, amb una doble victòria que la fa ser més líder del campionat.
7: La intel·ligència artificial amenaça la ciberseguretat mundial a una velocitat inèdita. Els experts alerten de l'escenari aterridor que s'obre per a la capacitat de les màquines de decidir estratègies i objectius sense la intervenció humana.
8: Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band és el 8è àlbum d'estudi dels Beatles. Es va publicar el 26 de maig del 67. Aquest àlbum va acabar ocupant la primera posició de les llistes d'àlbums més venuts del Regne Unit i dels Estats Units durant 22 setmanes i 15 setmanes, respectivament.
9: Ara és el moment del reinici, tot comença de nou a les 9, perquè aquesta final de la primera hora ha sigut una mica atrafegat. Bon dia, Montse, què tal?
10: Bé, sí, ja, bon, ja ara, ara després m'ho explicaràs.
9: Pensava en veu alta.
4: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Vols estar al dia de tota l'actualitat de la Selva i el Maresme? Apunta't al nostre canal de Telegram.

Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
1: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
2: A Lloret Pizzeria
1: i Pomodoro.
3: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
0: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
4: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
5: Matí 360.
6: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Lloret de Mar un home de 29 anys com a presumpte responsable d'un delicte de tràfic de drogues i un altre de frau elèctric després de localitzar més de 120 quilos de marihuana en un habitatge del municipi.
7: Mai havia aconseguit un doblet en el Mundial de Motocross i ho ha fet en la segona prova del Mundial, en el Gran Premi d'Alemanya, en la que ha estat una de les actuacions més dominants de la trajectòria esportiva de la pilot lloretín, que ho ha fet aquest cap de setmana al circuit de Carrusel, en un dels traçats més emblemàtics del calendari, amb una doble victòria que la fa ser més líder del campionat.
8: La intel·ligència artificial amenaça la ciberseguretat mundial a una velocitat inèdita. Els experts alerten de l'escenari aterridor que s'obre per a la capacitat de les màquines de decidir estratègies i objectius sense la intervenció humana.
0: Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band és el 8è àlbum d'estudi dels Beatles. Es va publicar el 26 de maig del 67. Aquest àlbum va acabar ocupant la primera posició de les llistes d'àlbums més venuts del Regne Unit i dels Estats Units durant 22 setmanes i 15 setmanes, respectivament.
9: Ara és el moment del reinici, tot comença de nou a les 9, perquè aquesta final de la primera hora ha sigut una mica atrafegat. Bon dia, Montse, què tal?
10: Bé, sí, ja, bon, ja ara després
9: pensa,
10: no explicaràs...
9: Pensava en veu alta.
5: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina. Són les

0: Jackson Billy, un tema de Damiano David que coneixíem l'estiu de l'any passat 2025 i que ràpidament es va convertir en un dels seus grans èxits, sonant a les 8 del matí, 3 minuts. Aquest dimarts, 2 de juny del 26.
1: Matí 360.

tal com esteu? Benvinguts, benvingudes. Comencem de nou el programa de primera hora del matí, al Matí 360 a Ràdio Marina, des de les 8 fins a les 10. Us acompanyem explicant-vos tota l'actualitat de la Selva i el Maresme, també altres qüestions. Avui dimarts, per exemple, tenim l'espai en clau d'opinió de Joan Ferrer, cap a 3:15 aproximadament, o 10 minuts abans de les 9 del matí, a banda de les sessions habituals, les notícies, l'agenda, la mobilitat i les portades dels diaris amb l'Isabel González. I a la segona hora, com sempre, arriba la Montse Rico amb l'actualitat musical i cultural. De fet, això és el que fem cada dia, però avui toca de nou parlar del sector immobiliari d'habitatge. Serà amb en Josep Serra, de Serres Immobiliàries, a partir d'aproximadament un quart de 10 del matí, amb un nou tema sobre habitatge, sobre l'actualitat de l'habitatge. I també la Montse Rico sí que ens porta avui, també com cada dia, el viatge en el temps amb el DeLorean, per saber què passava en el món de la música tal dia com avui. Tot això i molta i bona música, la millor música del món, us ho expliquem, us ho oferim a través del 100.3 i el 96.2 de l'FM, també a marina360.cat. Som l'Isabel González, la Montse Rico, el Daniel Mateu i qui us parla, Josep Lluís Vidal. Ara, de moment, el que fem és fer un cop d'ull a l'actualitat de les darreres hores. Una persona ha resultat ferida per arma de foc i dues han estat detingudes després d'un presumpte narcoassalt en una plantació de marihuana de Tordera durant la matinada de diumenge. Segons ha avançat el caso, els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís de la fugida d'un vehicle i amb el suport de la policia local es van iniciar el seguiment fins a interceptar-lo a la C-66, al terme municipal de Celrà. A l'interior del cotxe hi viatjaven dues persones. Una d'elles presentava una ferida per arma de foc i va ser traslladada a un centre hospitalari. Els dos ocupants van quedar detinguts i la policia els relaciona amb un assalt violent que s'hauria produït poc abans en una plantació interior de marihuana situada a Tordera. I els camions estan implicats en més de la meitat dels accidents greus que es registren a l'AP7 al seu pas per les comarques gironines, tot i representar poc més d'una quarta part del trànsit que circula per aquesta via. Així ho conclou un estudi del RAC. L'entitat alerta que l'autopista suporta un volum de trànsit superior al que pot absorbir i reclama al govern espanyol el traspàs de la gestió de l'AP7 a la Generalitat. També planteja obrir el debat sobre noves fórmules de finançament per garantir el manteniment de la infraestructura. L'informe identifica, a més, alguns dels trams amb més risc d'accidentalitat de la demarcació. Entre els més perillosos hi ha la carretera d'entre Caldes de Malavella i Llagostera i la GI-512 entre Tordera i Maçanet de la Selva. L'estudi també posa el focus en la sinistralitat de les motocicletes, que representen una part reduïda del trànsit, però estan implicades en un elevat percentatge dels accidents. Vuit i gairebé 7 minuts del matí. Més qüestions. L'Ajuntament de Palafolls ha completat la fase principal de les obres de restauració del castell gràcies a la inversió de gairebé 3 milions d'euros procedents dels fons europeus Next Generation. Els treballs han permès recuperar espais destacats de la fortalesa, com la Sala Noble, i descobrir diversos elements patrimonials d'època medieval, entre els quals hi ha paviments històrics, sitges, un molí d'oli i una estança soterrada a la Torre de l'Homenatge. La intervenció també ha inclòs la creació d'un nou mirador de 360 graus a la part superior de la torre principal. L'Ajuntament continuarà ara amb les obres, continuarà les obres amb recursos propis per adequar el recinte abans de la seva reobertura al públic prevista per a la propera tardor. I Lloret de Mar se sumarà aquest any a la celebració del Dia Internacional del Ioga amb una jornada que tindrà lloc el 20 de juny al Mirador de Mallorca, al Passeig de Sa Caleta. L'acte comptarà amb la presència del cònsol general de l'Índia a Barcelona i inclourà una sessió de ioga oberta al públic i un esmorzar saludable per als participants. La iniciativa s'emmarca en la commemoració impulsada per les Nacions Unides per promoure els beneficis físics i mentals d'aquesta disciplina originària de l'Índia. L'activitat serà gratuïta, però requereix inscripció prèvia. Informació d'àmbit general.
El govern preveu aprovar aquest dimarts la creació d'una comissió interdepartamental per integrar i simplificar les prestacions i ajuts que ofereix la Generalitat. L'objectiu és fer més accessible i coherent el sistema actual, que gestiona prop d'una cinquantena de prestacions diferents a través de 7 departaments. Segons l'executiu, l'actual model genera complexitat administrativa i en alguns casos obliga les famílies a presentar diverses sol·licituds per accedir a totes les ajudes a què tenen dret. Actualment, aquests ajuts arriben a més de 490.000 persones arreu de Catalunya. I un total de 52 persones han mort en accidents de trànsit a les carreteres catalanes entre l'1 de gener i el 31 de maig, una xifra que representa un descens del 16% respecte al mateix període de l'any passat. Segons les dades del Servei Català de Trànsit, les víctimes mortals s'han registrat en 49 accidents. També s'ha reduït el nombre de ferits greus, que se situa en 283, un 7,5% menys que fa un any. En comparació amb el 2019, any de referència per als objectius de seguretat viària, la reducció de víctimes mortals és de gairebé el 25%. Tot i la tendència a la baixa, Trànsit alerta que el mes de maig ha estat el més mortífer de l'any fins ara, amb un total de 19 persones mortes a la xarxa viària interurbana catalana. I acabarem aquest bloc de notícies amb la informació del temps d'aquest dimarts. Segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya, avui cel mig tapat fins a migdia. A partir d'aleshores, la nuvolositat anirà encara en augment i fins i tot poden aparèixer alguns ruixats. Temperatures màximes entre els 26 i els 28 graus a les hores centrals de dia. Teniu més informació a marina360.cat, també cada hora els butlletins informatius de Ràdio Marina i els nostres canals de Telegram i també de WhatsApp. 8:10 al matí, moment de fer un cop d'ull a la mobilitat al territori.

C31, la via que connecta l'autopista del Maresme, el tram final de l'autopista del Maresme amb l'àrea metropolitana de Barcelona, presenta a hores d'ara 2 quilòmetres de circulació amb retencions en sentit Barcelona a l'alçada de Badalona. També la C60, que connecta el Maresme amb el Vallès per el túnel dels Parpers, presenta a hores d'ara 2 quilòmetres de circulació amb retencions en sentit Granollers a l'alçada de la Roca del Vallès. Altres punts amb circulació intensa i complicada a aquesta hora del matí, com cada dia laborable, els accessos a l'àrea metropolitana de Barcelona amb retencions a les rondes i també al nus de la Trinitat. I per altra banda, pel que fa a Rodalies, Rodalies de Catalunya informa d'un servei alternatiu de tren a la línia R1 entre Mataró i Massanet-Massanàs els dies 6 i 7 de juny, la nit del dia 6, dissabte, i fins a primera hora a primera hora del diumenge 7 de juny, per tant, en els últims trens de dissabte i els primers del matí. El servei entre Mataró i Massanet es farà per carretera en autobús. La resta de la línia entre Mataró i Barcelona es farà amb servei de tren de manera habitual. Les 8:12 minuts del matí. Arriba l'energia de Doctor Prats.

Estem escoltant un clàssic amb majúscules, és el so de Terence Trent D'Arby, la banda que ens portava a finals dels 80, aquest Dance Little Sister. 8 del matí, 22 minuts, fem un cop d'ull a l'agenda d'activitats.

Comencem parlant d'una activitat a Blanes el proper cap de setmana, concretament el diumenge 7 de juny, amb les estores de Corpus als carrers del centre de Blanes durant tot el dia. També destaquem a Lloret l'exposició dedicada als 75 anys del Casal de l'Obrera. Està ubicada a la masia de Can Saragossa i es pot visitar fins a finals de mes, fins al 30 de juny. També destaquem a Sils aquest proper cap de setmana del 6 i 7 de juny la llotja de l'automòbil i la moto antiga a l'aparcament de l'estació de tren. De fet, durant aquesta setmana no es podrà aparcar en aquest espai per les actuacions de condicionament d'aquest espai per celebrar la llotja de l'automòbil i la moto antiga a Sils. A Arbúcies, del dia 4 fins al dia 8, la població celebra les tradicionals enramades amb diverses activitats i a Malgrat fins al dia 7, la població celebra la Setmana de la Natura amb diferents activitats. També destaquem a Tossa de Mar les jornades gastronòmiques Millor una manera de fer els fideus fins a finals de mes, fins al 28 de juny. És una campanya en la qual hi participen 16 restaurants del municipi. I també el proper cap de setmana del 6 i 7 de juny la Diada del Pescador amb havaneres, ron cremat i sardinada. Acabarem destacant un parell d'activitats a Calella i a Pineda. A Calella fins al 7 de juny, moments de flors a diversos espais de la ciutat. També hi ha una caminada popular avui, dia 2 de juny, des del passeig Manuel Puigvert al Monument de la Sardana. Serà a partir de les 9 del matí una activitat emmarcada en el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans. I també destaquem a Pineda el dissabte a l'Auditori, concert de Mishima a partir de 2:15 del vespre. 8:24, arriba Dua Lipa.

0: Vine al restaurant Boogie a gaudir de la millor gastronomia local de la mà del nostre xef Òscar. Especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casolanes. Ambient acollidor, amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Boogie t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Boogie de Blanes. I esperem.
1: Tens un Seat, un Cupra o un Volkswagen amb els manteniments inclosos Long Drive? Saps que pots escollir el taller on fer-los? A AutoAulet Malgrat som servei oficial. Professionalitat, proximitat i qualitat en cada detall. I a més servei integral en mecànica, pneumàtics, manteniment i planxa i pintura. AutoAulet Malgrat. Tot el que el teu cotxe necessita en un sol lloc. Visita'ns a l'Avinguda Costa Brava 122 de Malgrat o a autoaulet.net.
2: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
3: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera, api col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
4: Matí 360.

Clar, qui no recorda aquest tema, aquesta cançó, és la cançó central de la banda sonora d'aquella mítica sèrie de televisió. Friends, de Rembrandt, I'll Be There For You. 8:35 del matí. La que arribarà és Meghan Trainor.

0: 8 del matí, 41 minuts. Seguim al matí de 60 de Ràdio Marina d'aquest dimarts 2 de juny. I ara anem a fer un cop d'ull a les portades dels rotatius, a les portades dels diaris d'aquest dimarts, que com cada dia, més o menys a aquesta hora, ens porta la Isabel González. Isabel, bon dia.
1: Molt bon dia, què tal? Com estem? Moment de conèixer quins són els titulars més destacats que podem trobar a les portades dels diferents diaris. És per això que a aquesta hora del matí anem cap al quiosc i agafem la portada del Diari de Girona, on hi llegim: tres sanitàries s'enfronten a penes de presó per causar una discapacitat. I també en fotografia, l'Assemblea de Docents de Girona creu que el preacord es queda curt i diuen: sortir el que surti, caldrà seguir mobilitzats. Fem un cop d'ull a la portada del Punt Avui. El tema del dia del diari és: l'OTAN a punt de la ruptura. Expliquen que la retirada d'efectius d'Europa anunciada per Trump i les insinuacions de desmantellament de l'aliança tensen la relació transatlàntica i posen en risc el futur de l'organització. I també han portat una entrevista, com sempre, avui a Timothy Williams, jurista i expert en relacions internacionals, qui diu: s'hauria de reconèixer el dret a la secessió. A La Vanguardia, titulars com: Trump intenta contenir Israel per salvar la negociació amb l'Iran. I també en clau política nacional, Feijóo ofereix al PNB i Junts una moció de censura per convocar eleccions de seguida. Passem al periòdico. Illa anuncia, diuen, 3.300 milions per accelerar infraestructures en 6 anys. I també en portada, Hisenda cita les comunitats per mirar de tancar aquest any el finançament. Acabem amb la portada del diari Ara. Els immigrants van menys al metge, però visiten més les urgències dels hospitals. I a més, decau l'ajuda al preu de la llum i el gas, però es manté la del carburant. Aquests són, doncs, alguns dels principals titulars que trobem en les diferents portades dels diaris d'avui, dimarts 2 de juny.
0: Gràcies, fins demà.
1: Que vagi bé, fins demà.
0: 2 minuts i arribarem a 3:45 del matí.
2: Bambú Pool Club Restaurant del xef Romain Fornell ja reobert. Cuina de qualitat amb productes locals, menú de migdia i un rooftop espectacular davant del mar. Ens trobaràs a l'Atzavara Hotel en Spa, al carrer Pla de la Torre 16 de Santa Susana, amb aparcament gratuït. Bambú Pool Club Restaurant, el lloc més exclusiu del Maresme.
3: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironina.
4: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
3: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
4: Com?
3: Cui, entre setmana no trobo moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
5: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
3: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
4: I garantitza tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
6: Hola, Gala.
7: Hola, com va la reforma del bany? Ja tens data?
6: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
7: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona.
8: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista? Matí 360.

0: són els The Freak, a principis dels 2000, ens portaven aquest tema How to Stay Alive, que se va fer servir per la sèrie de televisió Anatomia de Grey. L'estem escoltant quan falten 9 minuts escassos per arribar a les 9 en punt del matí d'aquest dimarts. I aquest dimarts també arriba, com cada 15 dies, a l'espai en clau d'opinió d'en Joan Ferrer, avui amb el Memorial Barceló de Tordera, que se celebrarà els propers dies com a protagonista. Josep, Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Josep Lluís. Xavi Simons, Alejandro Valde, Marco Corella, Eric García, Arnau Martínez, Ilaix Boriba, Dean Hausen, Javi Puado, Adama Traoré, Carles Alanyà, Robert Navarro o Ansu Fati. Tots jugadors professionals de futbol, algun d'ells preparant el proper Mundial. Però tots aquests noms, què tenen en comú? Que fa uns anys van participar al Memorial Josep Barceló de Futbol 7 de Tordera, que aquest proper cap de setmana arribarà a la 27a edició. Ansu Fati va arribar a Tordera defensant els colors del Sevilla, mentre Arnau Martínez, actualment un dels capitans del Girona, jugava de blaugrana. Hausen, defensa del Real Madrid, lluïa els colors del Màlaga. Marco Corella, jugador que destaca per la seva empenta al futbol anglès, i Ilaix Moriba van jugar al torneig vestits amb la samarreta blanc i blava del Real Club Deportiu Espanyol. Javi Puado, en canvi, anava de blaugrana al seu pas pel Maresme. El més important, però, del torneig són els més de 600 jugadors i jugadores que cada any prenen part en aquesta festa del futbol de formació. Remarco formació, perquè en aquestes edats el més important no és el creixement esportiu, el que hauria de primar, que no sempre passa, és el creixement humà. Entre dissabte i diumenge es jugaran 140 partits. Dissabte al migdia hi haurà la cerimònia de benvinguda i durant tot el dia la fase de grups. Diumenge, les eliminatòries fins a arribar a les finals. El Barceló inclou tres categories de nois, una de noies i, per segon any també, partits de futbol inclusiu. Aquest torneig tira endavant gràcies a les institucions, Ajuntament de Tordera i Diputació de Barcelona, patrocinadors i col·laboradors locals i comarcals i, sobretot, els més de 150 voluntaris que treballen de sol a sol perquè tot surti a la perfecció. Si teniu una estona, aquest dissabte o diumenge, passeu pel municipal de Tordera. Potser teniu sort i veieu un futur crac. Ara, el que segur que veureu serà un torneig on s'implica tot un poble i centenars de nois i noies gaudint fent esport.

Gràcies, Sant Joan. Fins aquí 15 dies. El Memorial Barceló, que se celebra els propers dies a Tordera, al municipal d'Esports de Tordera. Actualitzem informació de mobilitat. En vies ràpides tenim encara un quilòmetre de circulació amb retencions a la C60 entre el Maresme i el Vallès, concretament a l'alçada de la Roca del Vallès. També a la C31, tram final de l'autopista del Maresme a Badalona, 3 quilòmetres i mig de circulació amb retencions en sentit Barcelona. També el Servei Català de Trànsit informa com cada dia laborable de les retencions als accessos a l'àrea metropolitana de Barcelona, com són les rondes del litoral i també el nus de la Trinitat. I pel que fa al servei de

Una persona ha resultat ferida per arma de foc i dues han estat detingudes després d'un presumpte narcoassalt en una plantació de marihuana de Tordera. Durant la matinada de diumenge, segons ha avançat el cas, els Mossos van rebre l'avís de la fugida d'un vehicle i amb el suport de la policia local es va iniciar el seguiment fins a interceptar-lo a la C66 al terme municipal de Celrà. A l'interior del cotxe hi viatjaven dues persones. Una d'elles presentava una ferida per arma de foc i va ser traslladada a un centre hospitalari. Els dos ocupants van quedar detinguts i la policia els relaciona amb un assalt violent que s'hauria produït poc abans en una plantació interior de marihuana situada a Tordera. Més qüestions, els camions estan implicats en més de la meitat dels accidents greus que es registren a la P7 al seu pas per les comarques gironines, tot i representar poc més d'una quarta part del trànsit que circula per aquesta via. Així ho conclou un estudi del RAC. L'entitat alerta que l'autopista suporta un volum de trànsit superior al que pot absorbir i reclama al govern espanyol el traspàs de la gestió a la Generalitat. També planteja obrir el debat sobre noves fórmules de finançament per garantir el manteniment de la infraestructura. L'informe identifica, a més, alguns dels trams amb més risc d'accidentalitat de la demarcació. Entre els més perillosos hi ha la carretera entre Caldes de Malavella i Llagostera i també la GI-512 entre Tordera i Maçanet de la Selva. L'estudi també posa el focus en la sinistralitat de les motocicletes, que representen una part reduïda del trànsit, però estan implicades en un elevat percentatge dels accidents. L'Ajuntament de Palafolls ha completat la fase principal de les obres de restauració del castell gràcies a la inversió de gairebé 3 milions d'euros procedents dels fons europeus Next Generation. Els treballs han permès recuperar espais destacats de la fortalesa, com la Sala Noble, i descobrir diversos elements patrimonials d'època medieval, entre els quals hi ha paviments històrics, sitges, un molí d'oli i una estança soterrada a la Torre de l'Homenatge. La intervenció també ha inclòs la creació d'un nou mirador de 360 graus a la part superior de la torre principal. L'Ajuntament continuarà ara les obres amb recursos propis per adequar el recinte abans de la seva reobertura al públic prevista per la tardor. De la informació d'àmbit general, destaquem que el govern preveu aprovar aquest dimarts la creació d'una comissió interdepartamental per integrar i simplificar les prestacions i ajuts que ofereix la Generalitat. L'objectiu és fer més accessible i coherent el sistema actual, que gestiona prop d'una cinquantena de prestacions diferents a través de 7 departaments. Segons l'executiu, l'actual model genera complexitat administrativa i, en alguns casos, obliga les famílies a presentar diverses sol·licituds per accedir a totes les ajudes a què tenen dret. Actualment, aquests ajuts arriben a més de 490.000 persones arreu de Catalunya. I un total de 52 persones han mort en accidents de trànsit a les carreteres catalanes entre l'1 de gener i el 31 de maig, una xifra que representa un descens del 16% respecte al mateix període de l'any passat. Segons les dades del Servei Català de Trànsit, les víctimes mortals s'han registrat en 49 accidents. Tot i la tendència a la baixa, Trànsit alerta que el mes de maig ha estat el més mortífer de l'any fins ara, amb un total de 19 persones mortes a la xarxa viària interurbana catalana. I acabarem amb el temps. Segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimarts, cel mig tapat fins a migdia. A partir d'aleshores, la nuvolositat anirà en augment i fins i tot poden deixar algun ruixat. Temperatures màximes entre 26 i 28 graus. Més informació a marina360.cat. També cada hora els butlletins informatius de Ràdio Marina i els nostres canals de Telegram i WhatsApp.

A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.

0: No cal que ningú digui que són les 9, ho diem tu i jo, són les 9.
1: Hola, bon dia, ja no et sento. Si
0: ah, no em sents? No, el micro està obert. Jo sí que et sento i estàs sortint per la ràdio, el que passa que no em sents.
1: Bé, bon dia, bon dia, bon sents, dia a tothom, ara et sento.
0: Sí, tu tranquil·la, que tothom et sentia, menys tu mateixa.
1: No, no, no, no. Sí, sí. Era jo que no

0: et sentia tu.
1: Ah, per això. Doncs jo sí que et sentia tu.
0: Bueno, coses del directe.
1: Sí, aquelles coses. Bueno, que tampoc hem dit ni que són les 9 ni res, ho diem tu i jo, són les 9.
0: Són les 9, segon dia d'aquest mes de juny, dia 2, amb una petita trepa que ens dona, sembla, el termòmetre, amb unes temperatures que han baixat una miqueta i que en aquestes properes hores doncs, seran més agradables, més suportables, tot i que tornaran a pujar, eh? Vull dir, tampoc ens entusiasmem.
1: Sí, sí, sí, el cap de setmana un altre cop que vam, em sembla, eh?
0: Sí. En fi, és el que toca, parlar del temps. Però no només parlarem del temps, vull parlar de música i vull parlar d'una gent que s'ha consolidat com un dels noms imprescindibles de l'escena urbana amb la seva fusió, amb aquest nous temps amb una essència una miqueta de batxateta de fons i tal. Es diuen Flashy Age Cream, ens presenten un nou disc. Hem de recordar que aquesta gent van omplir la sala 1 de l'Apolo en el marc del Festival Cruïlla, que han guanyat dos premis en The Rock, el millor disc de música urbana. Actuacions, doncs, això, doncs, a la Mercè, al Cruïlla, a la Campana Jove, a l'Ambassat, en fi. Flash i el Suri, Ice Cream, tenen un nou disc. Encara no, eh? Per això, haurem d'esperar una miqueta. El presenten aquesta tardor, 2026, però de moment tenim un avançament que es diu Imagina, i que sona així.

0: No ens ho hem d'imaginar, aquest Imagina sona així, i el que hem dit és l'avançament d'aquest nou disc que estan preparant, en el que estan treballant en aquests moments i que presentaran al... doncs els propers mesos, després de l'estiu, a la tardor 2026. Imagina és el nou tema de Flashy Ice Cream, no surten de la seva zona de confort, i ens presenten un dels temes de ben segur, doncs, d'aquest estiu.
1: Matí 360.

0: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
1: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
2: Arriba el Giroestudi, un projecte innovador de la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya que impulsa una nova manera de fer salut pública de proximitat.
3: Hi participaran unes 4.000 persones de 18 municipis gironins d'entre 16 i 79 anys.
2: I les dades que obtindrem ens permetran ajustar les polítiques socials, ambientals i de salut a la realitat de cadascun dels nostres municipis.
3: Si et truquem, digues que sí.
2: La teva participació és clau.
3: Giroestudi. El gir que impulsa la nostra salut.
4: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
5: Matí 360.

0: Matí 360, a Ràdio Marina i marina360.cat. L'actualitat del sector immobiliari amb Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.
1: Seguim al Matí 360 de Ràdio Marina d'aquest dimarts i com cada dimarts anem a parlar d'habitatge, anem a parlar de vivenda amb en Josep Serra de Serres Immobiliàries de Santa Susana. Josep, bon dia.
2: Hola, gràcies. Encantat de ser aquí amb vosaltres una altra vegada.
1: Amb en Josep, com bé sabeu, parlem un cop a la setmana al Matí 360 sobre un tema específic relacionat amb el sector de l'habitatge. A més, intentem doncs resoldre els vostres dubtes i consultes. És un espai que podeu seguir per diversos canals, a través de la ràdio, a través del podcast i també a les xarxes socials. Entrem en matèria. Amb la situació actual de preus, amb tendència a l'alça en tots els àmbits, ens preguntem avui pels preus del lloguer. Cada quant temps es pot apujar al lloguer? Una pregunta que es pot formular, jo crec que tant per la banda de l'arrendador com de l'arrendatari, oi?
2: Sí. En el cas del lloguer de l'habitatge habitual a Catalunya, i especialment en zones tensionades, la renda no es pot apujar de manera lliure quan l'arrendador ho decideix. En general, l'actualització del lloguer només es pot fer un cop l'any i ha d'estar prevista en el contracte.
1: A banda de cada quant temps es pot apujar el preu del lloguer, quina quantitat podem esperar d'increment?
2: Per norma general, els increments es vinculen habitualment a l'índex que s'hi estableix legalment, com l'IPC o l'índex de referència quan pugui aplicar la normativa existent a les zones tensionades, com està en aquest moment aquí a Catalunya. A més, en aquests àmbits, la normativa actual limita molt els increments en nous contractes o renovacions, amb l'objectiu de contenir els preus i garantir l'accés a l'habitatge. Per tant, no es tracta de pujades lliures o discrecionals, sinó d'actualitzacions regulades i amb topalls, sempre dins del que marca la legislació vigent.
1: Doncs recordeu que us podem resoldre els vostres dubtes sobre aquests i altres temes relacionats amb l'habitatge. Ens podeu enviar la vostra pregunta, volem dir, al WhatsApp de Ràdio Marina, al 972-33-4500 o al correu electrònic info@radiomarina.com. A Serres Immobiliàries, Josep, feu molt més que posar en contacte venedors i compradors. També assessoreu i acompanyeu a les dues parts en un camí que no és fàcil, eh?
2: Sí, exactament. A Serres Immobiliàries no només ens agrada unir venedors i compradors, sinó que el que fem és acompanyar-los durant tot el procés perquè comprar o vendre un immoble sigui més senzill i segur per tothom.
1: I on no us podem trobar, física i online?
2: És molt senzill. Ens trobareu un lloc molt accessible per tots els oients. Estem dins el centre comercial Carrefour, a Santa Susana, just al costat de la Nacional 2. I inclús per oferir un millor servei als nostres clients, estem oberts tots els dies de la setmana, inclús els festius. També poden visitar-nos a la nostra pàgina web, serres.com, simplement buscant a Google Serres Immobiliàries a Santa Susana.
1: Perfecte, Josep. Doncs fins la setmana vinent.
2: Moltes gràcies, Juliet Lluís, i moltes gràcies a Ràdio Marina per convidar-nos a participar en aquest espai i proposar-nos fer aquesta secció dedicada a l'habitatge.

0: fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.
1: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
2: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.

0: Clàssic entre els clàssics, una d'aquelles cançons per ballar, per cantar, per gaudir, per el que tu vulguis, pràcticament, de l'estrets.
1: Home, i tant, que bé que sonen els clàssics a aquesta hora del matí. En fi, d'un clàssic clàssic, com deies tu, a la vida d'una showgirl, o el destí d'una Ofèlia que canvia una miqueta, que fa un gir i que s'afegeix a la plantilla d'aquesta nova entrega de Toy Story, que encara falta una miqueta perquè es vegi aquí, però de ben segur es veurà aquest estiu 2026. La setmana passada parlàvem de Bad Bunny, que posava veu al personatge, al nou personatge de Toy, la joguina Pizza with Sunglasses, i en aquesta ocasió la Taylor no posa veu a cap personatge, però sí posarà, afegirà una de les seves cançons a aquesta nova pel·lícula de Toy Story. Així que ella és notícia, també formarà part d'aquesta plantilla tan i tan esperada, i en fi, a veure què tal sona. Segur que bé, eh?
0: Home, sí, Taylor Swift és garantia de sonar bé, sempre, no?
1: Doncs sí.

0: Juny, vine a gaudir de mil i una maneres de fer els fideus a Tossa de Mar. Bona cuina, ambient acollidor i el millor de la Costa Brava per compartir amb família, amb amics o amb bona companyia. Descobreix receptes tradicionals i creatives als restaurants de la vila i deixa't enamorar per Tossa. Més informació a visittossa.com.
1: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Montecarlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
2: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. Elreidelarajola.com.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Pugem al DeLorean.
1: Enfilats un cop més en el nostre DeLorean, la nostra eina, una mica vintage, podríem dir, que ens fa viatjar per el món de la música.
2: Diu.
1: Una mica, home, sí. No és centenària, és...
2: No, és
1: una mica vintage, sí, és una mica vintage perquè té aquest aspecte així de cotxe esportiu i aquesta història, bé, en fi. És la nostra eina que nosaltres utilitzem a diari per fer un viatge...
2: És un clàssic.
1: Sí, podríem dir que sí.
2: Un clàssic.
1: Podríem dir que sí. Al món de la música, així que la nostra primera aturada hem de posar la data d'avui, dia 2 de juny, i marxem a veure on ens porta.

0: Doncs està clar que parlàvem de clàssics i aquí en tens un. Any 1979, tal dia com avui, un 2 de juny, era per 3 setmanes seguides el número 1 a la Billboard Hot 100 dels Estats Units. Donna Summer amb aquest Hot Stuff va ser el segon número 1 en aquest mercat discogràfic. El segon de Donna Summer, la cançó, va ser inclosa a un àlbum anomenat Bad Girls de l'any 1979. És una altra d'aquelles legendàries produccions de George Moroder, una cançó que va ser composta per Pete Bilott, Harold Faltermeyer i Keith Dorsey. Gràcies a ella, gràcies a aquest tema, Donna Summer va guanyar el Grammy Award, la millor interpretació femenina del rock al 80, convertint-se en la primera vocalista afrodescendent a aconseguir aquesta gesta. Sembla mentida, oi? La cançó està ubicada al lloc número 103 de les 500 millors cançons de tots els temps, segons la revista Rolling Stones. I diràs, carai, sí que són actual, no? Clar, és que estem escoltant, no és la versió original d'aquest Hot Stuff. Prendre cançons clàssiques, donar-los un spin per adaptar-les al mercat contemporani i apropar un públic doncs, més jove és molt habitual. I aquesta vegada, igual que va fer Caigo amb el What's Love Had to Do With It de Tina Turner, és el responsable, el que dèiem Caigo, d'aquesta adaptació. Jo crec que va fer justícia a l'original perquè no va alterar-la en excés, però la va revestir doncs, això d'una base perfecta per la radiofórmula, per les pistes de ball, i així va sonar, i així va ser el 2020, aquesta versió tan especial d'aquest èxit del 79.
1: Ja fa 6 anys, això? Sí,
0: sí, sí.
1: Caram! Sí, també fa versions a David Guetta, no?, d'algun clàssic.
0: Sí, sí, tots aquests DJs, hi ha molts, que estan ara, doncs... Jo crec que és l'èxit del moment, o sigui, tampoc has de pensar gaire, o sigui, tires d'un hit del passat i l'actualitzes.
1: La feina bona ja està feta.
0: Exacte. Ja, sí. O sigui que, creativitat, home, sí, clar, no posarem en dubte, no?, la creativitat d'aquests DJs i d'aquests productors actuals, però, esclar, estem ja molt i molt acostumats a escoltar, doncs, diferents versions de temes clàssics actualitzats. Va, que aquesta no és un tema actualitzat fins al moment, eh? Fins
1: ja veurem,
0: al moment.
1: Ja
0: anem a un número 1. D'un número 1, aquest Hot Stuff, anem a un altre. Som a l'any 1984.
1: Sí, sí, és veritat. És curiós que ningú s'hagi atrevit a versionar Red and Wham.
0: Espera, que tot arribarà. Aquest és, com dèiem, tot un número l'any 1984. El seu primer número a les llistes del Regne Unit, aquest Wake Me Up Before You Go Go, una cançó escrita i produïda per George Michael. Però com va arribar la inspiració d'aquestes cançons? Perquè moltes d'aquestes cançons, òbviament, no surten de la nit al dia, sinó que tenen algun moment en què alguna cosa passa perquè la cançó doncs, pugui ser. La inspiració, en aquest cas, doncs, no va ser de George Michael, va ser Andrew Wrigley, el seu company de files a Wham. I va ser doncs, originària per una nota que va deixar mal deixada, així mal escrita, als seus pares, allò que deixes al pòsit a la nevera, no? Amb la intenció de que la llegeixin l'endemà, i que deia "Wake me up before you go". O sigui, s'havia equivocat i havia posat allò que escrius ràpidament, havia posat el up. Quan ella es va adonar, per fer la gràcia, doncs va afegir un go. I llavors, "Wake me up before you go". I aquesta va ser, doncs aquesta lletra, aquesta nota escrita accidentalment dues vegades, doncs l'origen d'un hit en tota regla. Molt adient, jo crec, que per aquesta hora del matí, per despertar-nos, Així que deixem que soni el nostre.

0: Cansat de fitxar en un paper? Vine a Zeta Electrònica, el teu punt d'assessorament professional en productes electrònics, telecomunicacions i sistemes de seguretat, i troba la solució pel control de fitxatge de la teva empresa. Zeta Electrònica, des del 2011, la garantia per la teva llar i negoci. Estem a la carretera de Malgrat número 5 de Blanes i a zetaelectronica.com.
1: Estàs cercant la teva llar o segona residència? Vine a conèixer el residencial Los Jardines, d'Ibérica de Construcciones. El complex residencial a Blanes amb l'excel·lència arquitectònica, el confort i el disseny innovador que enlluerna els compradors més exigents. Últims habitatges, pàrquings i trasters a la venda. Fes la teva reserva ja. Informa't ara a ibericadeconstrucciones.com i al telèfon 613 60 70 78. Construir la nostra passió. Residencial Los Jardines. Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
2: El Pol es queixa quan mastega i li aviso una càries.
3: L'has portat al dentista?
2: Encara no, em fa cosa. Tan petit.
3: Quan abans li duguis, millor. Jo porto la Júlia amb la doctora Solanes, a Illa de Salut. N'estic encantada. Li expliquen tot amb calma i la tracten amb molta paciència.
4: Illa de Salut. La salut dental comença des dels més petits. Prevenció i tractaments personalitzats en odontopediatria i ortodòncia. Illa de Salut. A l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
5: Matí 360.
6: Va, que marxem, però no marxem de qualsevol manera avui, eh?
7: Que va, marxem amb música realment inspiradora, perquè inspiradora va ser la música d'aquest home. El van anomenar l'home tranquil, l'elegància dels Rolling Stones. Va ser un home que ens deixava un 24 d'agost del 2021, a l'edat de 81 anys. Estem parlant de Charlie Watts, el legendari membre dels Rolling Stones, que naixia tal dia com avui de l'any 1941. Música de Rolling Stones, avui, per commemorar aquesta data.
6: Doncs una manera genial de acomiadar el programa d'avui i de recordar la figura de Charlie Watts.
7: Exacte. Ei, que ja som dimarts, eh? Que ja queda menys.
6: Això fa baixada, no? Alguns

0: Matí 360, a Ràdio Marina i marina360.cat.
1: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
2: Ràdio Marina.
3: Són les 10.
4: Sempre al teu costat.
5: Ràdio Marina.
3: Ràdio Marina. Serveis informatius.
0: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
6: Dues persones han estat detingudes i una d'elles ferida per arma de foc després d'un presumpte narcoassalt en una plantació de marihuana de Tordera durant la matinada de diumenge. Segons ha avançat el caso, els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís de la fugida d'un vehicle i, amb el suport de la policia local, es va iniciar el seguiment fins a interceptar-lo a la C-66, al terme municipal de Celrà. A l'interior del cotxe hi viatjaven dues persones. Una d'elles presentava una ferida per arma de foc i va ser traslladada a un centre hospitalari. Els dos ocupants van quedar detinguts i la policia els relaciona amb un assalt violent que s'hauria produït poc abans en una plantació interior de marihuana situada a Tordera. I l'Ajuntament de Palafolls ha completat la fase principal de les obres de restauració del castell gràcies a la inversió de gairebé 3 milions d'euros procedents dels fons europeus Next Generation. Els treballs han permès recuperar espais destacats de la fortalesa, com la Sala Noble, i descobrir diversos elements patrimonials d'època medieval. La intervenció també inclòs la creació

0: d'un nou mirador de 360 graus a la part superior de la torre principal. L'Ajuntament continuarà ara les obres amb recursos propis per tal d'adequar el recinte abans de la seva reobertura al públic prevista per la tardor. I en clau general destaquem que un total de 52 persones han mort en accidents de trànsit a les carreteres catalanes entre l'1 de gener i el 31 de maig, una xifra que representa un descens del 16% respecte al mateix període de l'any passat. Segons les dades del Servei Català de Trànsit, les víctimes mortals s'han registrat en 49 accidents. També s'ha reduït el nombre de ferits greus, que s'ha situat en 283, un 7,5% menys que fa ara un any. En comparació amb el 2019, any de referència per als objectius de seguretat viària, la reducció de víctimes mortals és de gairebé el 25%. Tot i la tendència a la baixa, Trànsit alerta que el mes de maig ha estat el més mortífer de l'any fins ara, amb un total de 19 persones mortes. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimarts, cel mig tapat per la nuvolositat que anirà en augment durant el dia i fins i tot poden deixar alguns ruixats en zones localitzades. Les temperatures màximes entre els 26 i els 28 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
4: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
3: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.

0: Una bona energia per encetar aquest dimarts 2 de juny. Amb bona música, el Weekend, donant-te la benvinguda.
1: Has viscut mai un concert en un far? Aquest estiu el Festival NEC de Calella celebra 15 anys amb artistes com Sau, Blaumut, Kiko Veneno, Toreros Muertos, Andrea Motti, Judit Nederman, Roger Mas i molts més. I el 26 de juny, gran festa inaugural i celebració dels 15 anys amb Coco Gina and the Tonics. Amb DJs, gastronomia, animació, pastís d'aniversari i un ambient espectacular per donar el tret de sortida a un estiu inoblidable. Festival NEC. Música, estiu i emocions al Far de Calella. Entrades ja a la venda a entrapolis.com.
2: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
3: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
2: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
3: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma-càmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
2: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a Centre Mèdic Alomar.
3: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
2: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
4: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral. La teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
5: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús. També per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
6: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: el que deia música protagonista en aquestes properes hores. A TES d'ara, 10 del matí fins la 1 del migdia. I és la música la que ens transporta al 2012, any en què sonava aquest Shooting Car a les All City.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
0: 10 del matí, 19 minuts. A 7 meravelles cantaven l'any 87, Fleetwood Mac.

0: aquestes històries que no acaben mai, que es renoven. Satèl·lits orbitant des del seu nou galàxia. Setmana Guix.
1: Marina360.cat, el portal de continguts digitals de Ràdio Marina.

0: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
1: Al Parc Comercial Espais Susana tens tot el que forma part del teu dia a dia. Alimentació, restauració, moda, esport, decoració, serveis... Un espai pensat per a tota la família, on grans i petits hi troben el seu moment, amb activitats per la mainada durant tot l'any, perquè no és només venir a comprar, és trobar-se, compartir i gaudir. Parc Comercial Espais Susana. Tot per a tu. Tot per als teus. A la carretera Nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susana. Obert tot l'any.
2: La Masia Tordera.
3: La Masia Tordera presenta del 12 de maig al 3 de juny el millor tribut a Julio Iglesias. Cada tarda, de 3 a 4, Fernando, la millor veu de Julio reconeguda a Europa, interpreta en directe els seus grans èxits. Per només 15 euros per persona, beguda inclosa. També opció d'espectacle amb dinar. La Masia Tordera. Viu la música i la màgia de Julio Iglesias. Reserva a lamasiatordera.com.
4: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
1: Un record d'estiu amb Miqui Llurre fa uns minuts. I unes lliçons d'amor en tota regla. 5 minuts per 3 quarts d'11 d'aquest matí de dimarts i aquestes inolvidables lliçons d'amor de l'Eva Alfa. Fins demà!

0: Necessites un sofallit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs d'1,35 per 400 euros, en dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
1: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironina.
2: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
1: I passar l'ITV a Control Auto ITV. Coi, entre setmana no troba moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
3: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
1: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
2: I garantits de tranquil·litat i seguretat per tu i
4: et busco i t'habito.
0: Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
5: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

Encara falta just un any perquè la puguem veure en directe. I és que s'ha fet un avançament a molts mesos vista per aquesta gira, confirmada gira, d'un Revolution Tour.

Una de les més talentoses cantautores americanes, que... La tindrem de visita, sí, però el 2027 haurem d'esperar. Nova gira, nou disc i nou tema. Drop it. Onze minuts per les 11 del matí. Ràdio Marina.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 11.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Els camions estan implicats en més de la meitat dels accidents greus que registren a l'AP7 al seu pas per les comarques gironines, tot i representar poc més d'una quarta part del trànsit que circula per aquesta via. Així ho conclou un estudi del RAC. L'entitat alerta que l'autopista suporta un volum de trànsit superior al que pot absorbir i reclama al govern espanyol el traspàs de la gestió de l'AP7 a la Generalitat. També planteja obrir el debat sobre noves fórmules de finançament per tal de garantir el manteniment de la infraestructura. L'informe identifica a més, alguns dels trams amb més risc d'accidentalitat de la demarcació. Entre els més perillosos hi ha la carretera entre Caldes de Malavella i Llagostera i també la G512 entre Tordera i Maçanet de la Selva. L'estudi també posa el focus en la sinistralitat de les motocicletes, que representen una part reduïda del trànsit, però estan implicades en un elevat percentatge dels accidents. I Lloret de Mar se sumarà aquest any a la celebració del Dia Internacional del Ioga amb una jornada que tindrà lloc el 20 de juny al Mirador de Mallorca. L'acte comptarà amb la presència del cònsol general de l'Índia a Barcelona i inclourà una sessió de ioga oberta al públic i també un esmorzar saludable. La iniciativa s'emmarca en la commemoració impulsada per les Nacions Unides per tal de promoure els beneficis físics i mentals d'aquesta disciplina originària de l'Índia. L'activitat és gratuïta, però requereix inscripció prèvia. I en clau general destaquem que el govern preveu aprovar aquest dimarts la creació d'una comissió per integrar i simplificar les prestacions i ajuts que ofereix la Generalitat. L'objectiu és fer més accessible i coherent el sistema actual, que gestiona prop d'una cinquantena de prestacions diferents

0: a través de 7 departaments. Segons l'executiu, l'actual model genera complexitat administrativa i, en alguns casos, obliga les famílies a presentar diverses sol·licituds per accedir a totes les ajudes a què tenen dret. Actualment, aquests ajuts arriben a més de 490.000 persones arreu de Catalunya. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimarts, cel mig tapat per la nuvolositat que anirà en augment durant tot el dia. Fins i tot poden deixar alguns ruixats. Les temperatures màximes avui entre els 26 i els 28 graus. Demà dimecres les màximes seguiran baixant i el cel amb nuvolositat poc abundant. De moment això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
4: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
3: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.
2: L'actualitat de la Selva i el Maresme al teu mòbil. Apunta't al nostre canal de Telegram. Radio.

en aquesta darrera edició del Tomato Festival. Tambao, un punt més on celebrar aquest 25è aniversari. I és que 25 anys estiu aviat, però són difícils, eh? Difícils de complir. Un aniversari amb un retorn, amb un nou disc, amb grans col·laboracions entre elles, aquesta més topa.

0: Una tornada esperada, una tornada afortunada, la de Chambao. 25 anys. Abans de començar aquesta nova hora, després de les notícies, les de les 11.
1: Dia claro. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Matí 360.
1: Una persona ha resultat ferida per arma de foc i dues han estat detingudes després d'un presumpte narcoassalt en una plantació de marihuana de Tordera durant la matinada de diumenge.
2: L'OTAN a punt de la ruptura. La retirada d'efectius d'Europa anunciada per Trump i les insinuacions de desmantellament de l'aliança tensen la relació transatlàntica i posen en risc el futur de l'organització.
3: El més important, però, del torneig són els més de 600 jugadors i jugadores que cada any prenen part en aquesta festa del futbol de formació. Remarco formació, perquè en aquestes edats el més important no és el creixement esportiu, el que hauria de primar és el creixement humà.
4: La normativa actual limita molt els increments en nous contractes o renovacions, amb l'objectiu de contenir els preus i garantir l'accés a l'habitatge. Per tant, no es tracta de pujades lliures o discrecionals, sinó d'actualitzacions regulades i amb topalls, sempre dins del que marca la legislació vigent.
5: Tots aquests DJs, hi ha molts, que estan ara, doncs, jo crec que és l'èxit del moment, o sigui, tampoc has de pensar gaire, o sigui, tires d'un hit del passat i l'actualitzes.
6: La feina bona ja està feta.
5: Exacte. Ja, sí.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al Centre Comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
1: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
2: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
3: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
4: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Cantaven en català i no ho feien sols, sí, Toni? Al costat del sopar.
1: M'has robat el cor.
0: I el seu passeig inolvidable per Hyde Park.
1: Sense avisar.
2: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.
0: Al teu costat, aquí a Ràdio Marina, compartint la millor música del món. Una família musical que tots reconeixem.

0: les coses bones de Good Thing es fan i encantant. A menys arribem a l'hora en punt. No, no en punt, sinó a dos quarts, però a dos quarts en punt, de 12.
1: Blanes, viu el Corpus. El diumenge 7 de juny vine al portal de la Costa Brava i descobreix el centre històric ple de catifes de flors. Entitats, artistes i participants ompliran els carrers de color, tradició i art efímer. Una bona ocasió per passejar, gaudir de l'ambient i redescobrir Blanes. Vine i col·labora amb les estores de Corpus de Blanes el diumenge 7 de juny.
2: Vine al restaurant Boogie a gaudir de la millor gastronomia local de la mà del nostre xef, Òscar. Especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casolanes. Ambient acollidor, amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Boogie t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Boogie de Blanes. I esperem.
3: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
0: 100.000 persones del Maresme estan exposades al risc d'inundacions per les rieres.
4: Aquestes xifres i índex de criminalitat són esporàdics o han vingut per quedar?
3: Moltes coses.
5: Vivim més que mai. L'esperança de vida a Catalunya augmenta i ja supera els 84 anys.
6: Aquesta setmana encendrem amb les veus
3: moltes coses. 20 d'abril.
0: I quina cançó, no, no l'aixafarem. La posarem sencera al final, ho prometem. Però volem parlar sobre ella, aquesta mítica.
7: Perquè per mi és aquí 90 quilòmetres, no sé jo, eh? No sé com vas tu,
8: 90
7: de cames,
8: quilòmetres,
7: eh?
8: 90 quilòmetres, déu-n'hi-do, també. Sí.
9: És que és bo que els seus fills facin esport per salut i, en cap cas, per treure'ls de pobres.
0: Una comèdia diferent, molt i molt divertida, que es diu Les ovelles de Tatí.
10: M'agrada pensar que mantenen, però no deixen de ser ovelles.
11: Oh, però per què para ara?
12: Ara que estàvem a punt de saber qui és l'assassí.
3: Matí 360. De dilluns a divendres de 8 a 10 amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Sona una mica clàssica, clàssic de soul, veritat? I'm not the only one va ser el tema que va acabar de consagrar Sam Smith. Una super balada que avui compartir amb tu i fer-la arribar allà, si és, potser a la platja. Ai, afortunat. 23, només per les 12.
1: Escolta'ns on vulguis i quan vulguis. Marina360.cat

una de les bandes artífexes del funky. Jamiroquai amb una única data a Sevilla. En aquest 2026 passa quasi de llarg amb la seva gira una altra cop serà. A finals dels 90 triomfava amb aquest cos Mika Girl.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja! A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 78 22 26. Truca'ns.
4: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terres gironines.
5: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
4: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
5: Home.
4: Coi, entre setmana no trobo moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
6: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
4: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
5: I garantits de tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
7: Xavi, te quiero, Xavi, yo te adoro.
8: Com la pizza del pomodoro.
9: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
7: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
8: A Lloret Pizzeria
7: i Pomodoro.
2: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
10: Keep it up.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 12.
3: Sempre al teu costat.
4: Ràdio Marina.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
5: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
6: Les excavacions del jaciment del Camp dels Ninots a Caldes de Malavella han permès descobrir l'esquelet de cria de tapir del Pliocè més complet trobat fins ara a Europa. L'animal va viure fa uns 4 milions d'anys i tenia aproximadament un any d'edat quan va morir. Els investigadors de l'IFES Cerca destacen que la troballa permetrà aprofundir en el coneixement del creixement i desenvolupament d'aquesta espècie extingida. El nou exemplar se suma als 6 tapirs localitzats anteriorment al jaciment. La campanya d'excavacions continuarà fins al 18 de juny. Blanes ha celebrat la cloenda de la 17a edició del projecte Rossinyol, una iniciativa impulsada per l'Ajuntament i la Universitat de Girona per afavorir la inclusió i l'acompanyament d'alumnes nouvinguts. Aquest curs hi han participat 26 joves, 13 mentors i 13 alumnes d'entre 9 i 14 anys procedents de diversos països, entre ells Ucraïna, Marroc, Colòmbia, Bolívia o també Cuba. L'acte de tancament s'ha fet a la sala de plens de l'Ajuntament, on els participants han compartit les experiències viscudes durant el curs i els vincles creats a través del programa amb els alumnes mentorats estudiant en 4 centres educatius públics de Blanes, mentre que els mentors són estudiants de diferents graus de la Universitat de Girona. I en clau general destaquem que l'atur ha baixat un 2,51% a les comarques gironines durant el maig i el mes es tanca amb 672 desocupats menys. El territori continua notant l'inici de la temporada turística, que contribueix a generar ocupació i a reduir la xifra d'aturats. Durant el maig, les comarques gironines han creat més de 10.400 llocs de feina per sectors. A tots aquells aturats que han trobat feina, pràcticament 9 de cada 10 ho han fet al sector serveis. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimecres cel serè o poc ennuvolat pel pas de núvols alts. Les temperatures màximes se situaran entre els 24 i els 25 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
5: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
7: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
8: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal.

0: De fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
1: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.
2: Fórmula 360 amb Montse Rico.

0: aquests texans de cintura baixa, maca. Comencem, encetem aquesta nova hora després de les notícies a les 12. És el títol d'aquesta novetat de Demi Lovato, que està embarcat en el seu 8è àlbum d'estudi. It's Not That Deep, així és com s'anomena aquest àlbum, d'un artista que va començar molt joveneta, sent una ex-nena, ex-estrella Disney, i que ara està ja consagrada dins del pop mundial, aquesta Demi Lovato. 12 del migdia i 6 minuts, el nou Rise Jinx.
1: Ràdio Marina. Escolta'ns a marina360.cat.

0: Matí 360.
1: Una persona ha resultat ferida per arma de foc i dues han estat detingudes després d'un presumpte narcoassalt en una plantació de marihuana de Tordera durant la matinada de diumenge.
2: L'OTAN a punt de la ruptura. La retirada d'efectius d'Europa anunciada per Trump i les insinuacions de desmantellament de l'aliança tensen la relació transatlàntica i posen en risc el futur de l'organització.
3: El més important, però, del torneig són els més de 600 jugadors i jugadores que cada any prenen part en aquesta festa del futbol de formació. Remarco formació, perquè en aquestes edats el més important no és el creixement esportiu, el que hauria de primar és el creixement humà.
4: La normativa actual limita molt els increments en nous contractes o renovacions, amb l'objectiu de contenir els preus i garantir l'accés a l'habitatge. Per tant, no es tracta de pujades lliures o discrecionals, sinó d'actualitzacions regulades i amb topalls, sempre dins del que marca la legislació vigent.
5: Tots aquests DJs, hi ha molts, que estan ara, doncs, jo crec que és l'èxit del moment, o sigui, tampoc has de pensar gaire, o sigui, tires d'un hit del passat i l'actualitzes.
6: La feina bona ja està feta.
5: Clar. Exacte. Ja, sí.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
1: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
2: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. alreydelarajola.com.
3: Vine a la revetlla de Sant Joan del xef Raimundo, el restaurant El Reno, amb una vaca rostida i deliciosos plats en el seu menú. Actuacions del duo Kiko, Cantants Sense Fronteres, Javier Ginés i Cati Estrada. Atraccions per als més petits i per als més atrevits, el toro mecànic. I el gran sorteig de 1.000 euros. Vine a la revetlla del restaurant El Reno. Reserves i informació al 972 37 05 93.
4: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
5: Ens centrem en una de les bandes destacades de la movida. Els anys 80 i 90 no haurien estat el mateix sense el so, el peculiar estil i el rock amb tocs de reggae i pop d'una banda anomenada Radio Futura. L'any 1984, Radio Futura faria història publicant el seu segon treball anomenat La Ley del Desierto, La Ley del Mar, un àlbum que marcaria un nou estil i que incloria temes legendaris com Semilla Negra o aquest mític Escuela de Calor. Aquestes altes temperatures, la calor era el nostre lema de la setmana i tres eren els temes, com sempre, en competició. En tercera posició i en només un 7% es quedava aquell famós Mucho Mejor de Los Rodríguez des d'un àlbum anomenat Palabras Más i Palabras Menos, seguit per un dels temes de l'estiu 2004. Una banda sueca desconeguda fins al moment, anomenada Billy the Vision and the Dancers, que presentaven el seu Summer Cut. 14%, lluny, molt lluny d'aquesta Escuela de Calor de Radio Futura. Aquest 79% dels vostres vots marca el ritme de la setmana. Hace falta valor. Ven a l'Escuela de Calor.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Contundent, molt contundent, 79% en aquesta setmana d'altes temperatures. Concedeix el títol de la cançó de la setmana a Ràdio Futura. Anem tots a aquesta escuela de calor.

0: La Masia Tordera.
1: La Masia Tordera presenta del 12 de maig al 3 de juny el millor tribut a Julio Iglesias. Cada tarda, de 3 a 4, Fernando, la millor veu de Julio reconeguda a Europa, interpreta en directe els seus grans èxits. Per només 15 euros per persona, beguda inclosa. També opció d'espectacle amb dinar. La Masia Tordera viu la música i la màgia de Julio Iglesias. Reserva a lamasiatordera.com.
2: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera. API col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
3: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
4: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
5: L'agenda de Ràdio Marina.
6: Muralla Òptica t'ofereix aquest espai.
7: Comencem l'agenda d'activitats de la setmana i ho fem a Blanes, amb les estores de Corpus que es podran gaudir als carrers del centre de Blanes el diumenge dia 7. A Lloret de Seguem l'exposició dedicada als 75 anys del Casal de l'Obrera, que està ubicada a la Masia de Can Saragossa i es pot visitar fins a finals d'aquest mes de juny. A Sils, cap de setmana de Llotja de l'Automòbil i la Moto Antiga, 6 i 7, es fa a l'aparcament de l'estació del tren. De fet, durant aquesta setmana no es podrà aparcar en aquest espai per les actuacions de condicionament que s'estan fent per poder celebrar aquest certamen. A Arbúcies, des del dia 4 fins al 8 de juny, la població celebra les tradicionals enramades amb diferents activitats programades. I Tossa de Mar està celebrant unes noves jornades gastronòmiques fins a finals d'aquest mes, fins al dia 28 de juny. Mil i una maneres de fer els fideus és la campanya en què participen 16 restaurants. I acabem a Calella perquè fins al 7 de juny s'està celebrant en el Moments de Flors a diversos espais de la ciutat.
5: L'agenda de Ràdio Marina.
6: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
8: Vols estar al dia de tota l'actualitat de la Selva i el Maresme? Apunta't al nostre canal de Telegram.

0: Héctor de Fabra. Comandant de Macari. Així és com sonen els clàssics a Ràdio Marina. Això sí, demà tard, cap coffee. I si et quedes amb nosaltres, doncs vinga, escoltaràs a Nil Moliner. I després a una rapera americana que ens encanta i que es diu Lizzo. No marxis.
1: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
1: ¿Estás buscando tu hogar o segunda residencia? Ven a conocer el residencial Los Jardines, de Ibérica de Construcciones. El complejo residencial en Blanas, con la excelencia arquitectónica, el confort y el diseño innovador que deslumbra a los compradores más exigentes. Últimas viviendas, trasteros y parkings en venta. Hacía tu reserva. Infórmate ahora en ibéricadeconstrucciones.com y en el teléfono 613 60 70 78. Construir, nuestra pasión. Residencial Los Jardines.
2: Tens un Seat, un Cupra o un Volkswagen amb els manteniments inclosos Long Drive? Saps que pots escollir el taller on fer-los? A AutoAulet Malgrat som servei oficial. Professionalitat, proximitat i qualitat en cada detall. I a més, servei integral en mecànica, pneumàtics, manteniment i planxa i pintura. AutoAulet Malgrat. Tot el que el teu cotxe necessita en un sol lloc. Visita'ns a l'Avinguda Costa Brava 122 de Malgrat o a autoaulet.net.
3: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i embancant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico Esport.
4: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: que es va popularitzar l'any 2004 des d'una banda sonora memorable que celebra el seu 25è aniversari als Counting Crows. Des de la banda sonora de Shrek.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat. Oh!

té això dels 90, de funky dels 90, però no és molt actual. Això pertany a The Romantic, el nou àlbum de Bruno Mars, molt i molt variat, perquè hi cap de tot, hi caben mariachis, hi caben boleros, hi cap aquest I Just Might, la primera entrega d'un Bruno Mars triomfal que aquest any sí que ens visita. 4 minuts i la una, marxem al ritme de Bruno Mars. Demà més a la segona hora del matí, 3:60. Gaudeix d'aquest dimarts. Salutacions d'aquest Parla Montse Rico. Adéu.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: És la una.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Dues persones han estat detingudes i una d'elles ferida per arma de foc després d'un presumpte narcoassalt en una plantació de marihuana de Tordera durant la matinada de diumenge. Segons ha avançat el caso, els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís de la fugida d'un vehicle i, amb el suport de la policia local, es va iniciar el seguiment fins a interceptar-lo a la C-66, al terme municipal de Celrà. A l'interior del cotxe hi viatjaven dues persones. Una d'elles presentava una ferida per arma de foc i va ser traslladada a un centre hospitalari. Els dos ocupants van quedar detinguts i la policia els relaciona amb un assalt violent que s'hauria produït poc abans en una plantació interior de marihuana situada a Tordera. I l'Ajuntament de Palafolls ha completat la fase principal de les obres de restauració del castell gràcies a la inversió de gairebé 3 milions d'euros procedents dels fons europeus Next Generation. Els treballs han permès recuperar espais destacats de la fortalesa, com la Sala Noble, i descobrir diversos elements patrimonials d'època medieval. La intervenció també inclòs la creació d'un nou mirador de 360 graus a la part superior de la torre principal. L'Ajuntament continuarà ara les obres amb recursos propis per tal d'adequar el recinte abans de la seva reobertura al públic previst per la tardor. I en clau general destaquem que un total de 52 persones han mort en accidents de trànsit a les carreteres catalanes entre l'1 de gener i el 31 de maig, una xifra que representa un descens del 16% respecte al mateix període de l'any passat. Segons les dades del Servei Català de Trànsit, les víctimes mortals s'han registrat en 49 accidents. També s'ha reduït el nombre de ferits greus, que s'ha situat en 283, un 7,5% menys que fa ara un any. En comparació amb el 2019, any de referència per als objectius de seguretat viària, la reducció de víctimes mortals és de gairebé el 25%. Tot i la tendència a la baixa, Trànsit alerta que el mes de maig ha estat el més mortífer de l'any fins ara, amb un total de 19 persones mortes. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimarts, cel mig tapat per la nuvolositat que anirà en augment durant el dia i fins i tot poden deixar alguns ruixats en zones localitzades. Les temperatures màximes entre els 26 i els 28 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
7: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
6: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.

0: Matí 360.
1: Una persona ha resultat ferida per arma de foc i dues han estat detingudes després d'un presumpte narcoassalt en una plantació de marihuana de Tordera durant la matinada de diumenge.
2: L'OTAN a punt de la ruptura. La retirada d'efectius d'Europa anunciada per Trump i les insinuacions de desmantellament de l'aliança tensen la relació transatlàntica i posen en risc el futur de l'organització.
3: El més important, però, del torneig són els més de 600 jugadors i jugadores que cada any prenen part en aquesta festa del futbol de formació. Remarco formació, perquè en aquestes edats el més important no és el creixement esportiu, el que hauria de primar és el creixement humà.
4: La normativa actual limita molt els increments en nous contractes o renovacions, amb l'objectiu de contenir els preus i garantir l'accés a l'habitatge. Per tant, no es tracta de pujades lliures o discrecionals, sinó d'actualitzacions regulades i amb topalls, sempre dins del que marca la legislació vigent.
5: Tots aquests DJs, hi ha molts, que estan ara, doncs, jo crec que és l'èxit del moment, o sigui, tampoc has de pensar gaire, o sigui, tires d'un hit del passat i
6: l'actualitzes. La feina bona ja està feta.
5: Exacte.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina.

0: Necessites un sofà llit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs d'1,35 per 400 euros, amb dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
1: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironina.
2: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
1: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
2: Home.
1: Cui, entre setmana no trobo moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
3: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
1: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
2: I garantitza tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
4: Cansat de fitxar en un paper? Vine a Zeta Electrònica, el teu punt d'assessorament professional en productes electrònics, telecomunicacions i sistemes de seguretat, i troba la solució pel control de fitxatge de la teva empresa. Zeta Electrònica, des del 2011, la garantia per la teva llar i negoci. Estem a la carretera de Malgrat número 5 de Blanes i a zetaelectronica.com.
5: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Oh, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Al Parc Comercial Espais Susana tens tot el que forma part del teu dia a dia. Alimentació, restauració, moda, esport, decoració, serveis... Un espai pensat per a tota la família, on grans i petits hi troben el seu moment, amb activitats per la mainada durant tot l'any, perquè no és només venir a comprar, és trobar-se, compartir i gaudir. Parc Comercial Espais Susana. Tot per a tu, tot per als teus. A la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susana, obert tot l'any.
4: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
5: Et busco i t'aviso.
6: Quilòmetre 0. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre 0. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
2: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Clara, com va aquella molèstia al genoll?
1: Molt bé. Vaig anar al centre mèdic a l'Omar Blanes i en menys de 48 hores ja tenia els resultats de la ressonància.
0: Genial. I TAC també, oi?
1: Sí. I ara, amb el nou servei d'imatge molecular, amb PET-TAC i gamma càmera, ja no hem de desplaçar-nos fora per diagnòstics oncològics. Ho tenim tot a Blanes.
0: Uau, tecnologia d'última generació, col·laboració amb les principals mútues, proximitat i rapidesa. Totes les tècniques per al diagnòstic que necessites.
1: I amb centres a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i molts més arreu de Catalunya.
2: Demana cita a centremedicalomar.es o truca'ns. Centre Medicalomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
3: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
0: Blanes, viu el Corpus. El diumenge 7 de juny vine al portal de la Costa Brava i descobreix el centre històric ple de catifes de flors. Entitats, artistes i participants ompliran els carrers de color, tradició i art efímer. Una bona ocasió per passejar, gaudir de l'ambient i redescobrir Blanes. Vine i col·labora amb les estores de Corpus de Blanes el diumenge 7 de juny.
4: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
5: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: tens un exèrcit darrere, la vida i un cor que batega, que rebentin la culpa i la pena, que fa baixada i això no...
1: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
2: Ràdio Marina.
3: Són les dues.
4: Sempre al teu costat.
5: Ràdio Marina.
3: Ràdio Marina. Serveis informatius.
6: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
7: Els camions estan implicats en més de la meitat dels accidents greus que registren a l'AP7 al seu pas per les comarques gironines, tot i representar poc més d'una quarta part del trànsit que circula per aquesta via. Així ho conclou un estudi del RAC. L'entitat alerta que l'autopista suporta un volum de trànsit superior al que pot absorbir i reclama al govern espanyol el traspàs de la gestió de l'AP7 a la Generalitat. També planteja obrir el debat sobre noves fórmules de finançament per tal de garantir el manteniment de la infraestructura. L'informe identifica a més, alguns dels trams amb més risc d'accidentalitat de la demarcació. Entre els més perillosos hi ha la carretera entre Caldes de Malavella i Llagostera i també la G512 entre Tordena i Maçanet de la Selva. L'estudi també posa el focus en la sinistralitat de les motocicletes, que representen una part reduïda del trànsit però estan implicades en un elevat percentatge dels accidents. I Lloret de Mar se sumarà aquest any a la celebració del Dia Internacional del Ioga amb una jornada que tindrà lloc el 20 de juny al Mirador de Mallorca. L'acte comptarà amb la presència del cònsol general de l'Índia a Barcelona i inclourà una sessió de ioga oberta al públic i també un esmorzar saludable. La iniciativa s'emmarca en la commemoració impulsada per les Nacions Unides per tal de promoure els beneficis físics i mentals d'aquesta disciplina originària de l'Índia. L'activitat és gratuïta, però requereix inscripció prèvia. I en clau general destaquem que el govern preveu aprovar aquest dimarts la creació d'una comissió per integrar i simplificar les prestacions i ajuts que ofereix la Generalitat. L'objectiu és fer més accessible i coherent el sistema actual, que gestiona prop d'una cinquantena de prestacions diferents a través de 7 departaments. Segons l'executiu, l'actual model genera complexitat administrativa i, en alguns casos, obliga les famílies a presentar diverses sol·licituds per accedir a totes les ajudes a què tenen dret. Actualment, aquests ajuts arriben a més de 490.000 persones arreu de Catalunya. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimarts, cel mig tapat per la nuvolositat que anirà en augment durant tot el dia. Fins i tot poden deixar alguns ruixats. Les temperatures màximes avui entre els 26 i els 28 graus. Demà dimecres les màximes seguiran baixant i el cel amb nuvolositat poc abundant. De moment això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
3: Ràdio Marina. Serveis informatius.
6: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
8: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
9: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
8: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
4: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
2: Més de 40 anys fent ràdio en català. Més de 40 anys fent ràdio de proximitat a la Selva i l'Alt Maresme. Ràdio Marina, sempre al teu costat.
5: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
2: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
1: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
2: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
3: Una iniciativa de Vitaldent.
4: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972-35-97-78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
5: Benvinguts a l'hora de les notes. Tornem amb tu. Una hora per descobrir les cançons que més m'agraden. Ràdio Musical Lliure de Peatges. Cada dijous us espero a Ràdio Marina, a les 10 de la nit.
6: L'hora de les notes. L'hora de les notes. Amb Carles Giribets.
7: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
1: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironina.
2: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
1: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
2: Home.
1: Coi, entre setmana no troba moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
3: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
1: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
2: I garantits de tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
4: Has viscut mai un concert en un far? Aquest estiu el Festival NEC de Calella celebra 15 anys, amb artistes com Sau, Blaumut, Kiko Veneno, Toreros Muertos, Andrea Motti, Judith Nederman, Roger Mas i molts més. I el 26 de juny, gran festa inaugural i celebració dels 15 anys amb Coco Gina and The Tonics. Amb DJs, gastronomia, animació, pastís d'aniversari i un ambient espectacular per donar el tret de sortida a un estiu inoblidable. Festival NEC. Música, estiu i emocions al Far de Calella. Entrades ja a la venda a entrapolis.com.
5: Et busco i t'aviso.
6: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
7: Ràdio Marina.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 3.
3: Sempre al teu costat.
4: Ràdio Marina.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
5: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
6: Les excavacions del jaciment del Camp dels Ninots a Caldes de Malavella han permès descobrir l'esquelet de cria de tapir del Pliocè més complet trobat fins ara a Europa. L'animal va viure fa uns 4 milions d'anys i tenia aproximadament un any d'edat quan va morir. Els investigadors de l'IFES Cerca destacant que la troballa permetrà aprofundir en el coneixement del creixement i desenvolupament d'aquesta espècie extingida. El nou exemplar se suma als 6 tapirs localitzats anteriorment al jaciment. La campanya d'excavacions continuarà fins al 18 de juny. Blanes ha celebrat la cloenda de la 17a edició del projecte Rossinyol, una iniciativa impulsada per l'Ajuntament i la Universitat de Girona per afavorir la inclusió i l'acompanyament d'alumnes nouvinguts. Aquest curs hi han participat 26 joves, 13 mentors i 13 alumnes d'entre 9 i 14 anys procedents de diversos països, entre ells Ucraïna, Marroc, Colòmbia, Bolívia o també Cuba. L'acte de tancament s'ha fet a la sala de plens de l'Ajuntament, on els participants han compartit les experiències viscudes durant el curs i els vincles creats a través del programa amb els alumnes mentorats estudiant en 4 centres educatius públics de Blanes, mentre que els mentors són estudiants de diferents graus de la Universitat de Girona. I en clau general destaquem que l'atur ha baixat un 2,51% a les comarques gironines durant el maig i el mes es tanca amb 672 desocupats menys. El territori continua notant l'inici de la temporada turística, que contribueix a generar ocupació i a reduir la xifra d'aturats. Durant el maig, les comarques gironines han creat més de 10.400 llocs de feina per sectors. De tots aquells aturats que han trobat feina, pràcticament 9 de cada 10 ho han fet al sector serveis. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimecres cel serè o poc ennuvolat pel pas de núvols alts. Les temperatures màximes se situaran entre els 24 i els 25 graus. De moment, això sota us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
5: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
7: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
8: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
7: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.

0: 360.
1: Una persona ha resultat ferida per arma de foc i dues han estat detingudes després d'un presumpte narcoassalt en una plantació de marihuana de Tordera durant la matinada de diumenge.
2: L'OTAN a punt de la ruptura. La retirada d'efectius d'Europa anunciada per Trump i les insinuacions de desmantellament de l'aliança tensen la relació transatlàntica i posen en risc el futur de l'organització.
3: El més important, però, del torneig són els més de 600 jugadors i jugadores que cada any prenen part en aquesta festa del futbol de formació. Remarco formació, perquè en aquestes edats el més important no és el creixement esportiu, el que hauria de primar és el creixement humà.
4: La normativa actual limita molt els increments en nous contractes o renovacions, amb l'objectiu de contenir els preus i garantir l'accés a l'habitatge. Per tant, no es tracta de pujades lliures o discrecionals, sinó d'actualitzacions regulades i amb topalls, sempre dins del que marca la legislació vigent.
5: Tots aquests DJs, hi ha molts, que estan ara, doncs, jo crec que és l'èxit del moment, o sigui, tampoc has de pensar gaire, o sigui, tires d'un hit del passat i l'actualitzes.
6: La feina bona ja està feta.
5: Exacte. Ja.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.
7: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
1: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Planes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu, perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mútues, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
2: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
3: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.

0: Aquí teniu el cruixent d'ametlla i parmesà.
1: Uf, quina pinta.
2: Crec que passo del cruixent. No teniu algun aperitiu més fàcil de mastegar?
1: Per què?
2: Tinc una dent molt tocada i no mossego amb la mateixa seguretat.
1: Home, doncs posa-hi remei.
3: Torna a gaudir de cada mossegada amb seguretat i naturalitat. A Clínica Dental Illa de Salut, t'oferim solucions duradores en implants i pròtesi amb finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
4: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironina.
5: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
4: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
5: Home.
4: Cui, entre setmana no trobo moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
6: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
4: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
5: I garantitza tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
7: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
3: Ràdio Marina. Love Shack, baby, Love Shack. Escolta'ns a marina360.cat.

0: Bambú Pool Club Restaurant del xef Romain Fornell ja reobert. Cuina de qualitat amb productes locals, menú de migdia i un rooftop espectacular davant del mar. Ens trobaràs a l'Atzavara Hotel en Spa, al carrer Pla de la Torre 16 de Santa Susana, amb aparcament gratuït. Bambú Pool Club Restaurant, el lloc més exclusiu del Maresme.
1: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
2: Tens un Seat, un Cupra o un Volkswagen amb els manteniments inclosos Long Drive? Saps que pots escollir el taller on fer-los? A AutoAulet Malgrat som servei oficial. Professionalitat, proximitat i qualitat en cada detall. I a més, servei integral en mecànica, pneumàtics, manteniment i planxa i pintura. AutoAulet Malgrat. Tot el que el teu cotxe necessita en un sol lloc. Visita'ns a l'Avinguda Costa Brava 122 de Malgrat o a autoaulet.net.
3: L'agenda de Ràdio Marina.
4: Morella Òptica t'ofereix aquest espai.
5: Comencem l'agenda d'activitats de la setmana i ho fem a Blanes, amb les estores de Corpus que es podran gaudir als carrers del centre de Blanes el diumenge dia 7. A Lloret destaquem l'exposició dedicada als 75 anys del Casal de l'Obrera, que està ubicada a la Masia de Can Saragossa i es pot visitar fins a finals d'aquest mes de juny. A Sils, cap de setmana de Llotja de l'Automòbil i la Moto Antiga, 6 i 7, es fa l'aparcament de l'estació del tren. De fet, durant aquesta setmana no es podrà aparcar en aquest espai per les actuacions de condicionament que s'estan fent per poder celebrar aquest certamen. A Arbúcies, des del dia 4 fins al 8 de juny, la població celebra les tradicionals enramades amb diferents activitats programades. I Tossa de Mar està celebrant unes noves jornades gastronòmiques fins a finals d'aquest mes, fins al dia 28 de juny. Mil i una maneres de fer els fideus és la campanya en què participen 16 restaurants. I acabem a Calella perquè fins al 7 de juny s'està celebrant en el Moments de Flors a diversos espais de la ciutat.
3: L'agenda de Ràdio Marina.
4: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
6: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 4.
2: Sempre al teu costat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
3: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
4: Dues persones han estat detingudes i una d'elles ferida per arma de foc després d'un presumpte narcoassalt en una plantació de marihuana de Tordera durant la matinada de diumenge. Segons ha avançat el caso, els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís de la fugida d'un vehicle i, amb el suport de la policia local, es va iniciar el seguiment fins a interceptar-lo a la C-66, al terme municipal de Celrà. A l'interior del cotxe hi viatjaven dues persones. Una d'elles presentava una ferida per arma de foc i va ser traslladada a un centre hospitalari. Els dos ocupants van quedar detinguts i la policia els relaciona amb un assalt violent que s'hauria produït poc abans en una plantació interior de marihuana situada a Tordera. I l'Ajuntament de Palafolls ha completat la fase principal de les obres de restauració del castell gràcies a la inversió de gairebé 3 milions d'euros procedents dels fons europeus Next Generation. Els treballs han permès recuperar espais destacats de la fortalesa, com la Sala Noble, i descobrir diversos elements patrimonials d'època medieval. La intervenció també inclòs la creació d'un nou mirador de 360 graus a la part superior de la torre principal. L'Ajuntament continuarà ara les obres amb recursos propis per tal d'adequar el recinte abans de la seva reobertura al públic previst per la tardor. I en clau general destaquem que un total de 52 persones han mort en accidents de trànsit a les carreteres catalanes entre l'1 de gener i el 31 de maig, una xifra que representa un descens del 16% respecte al mateix període de l'any passat. Segons les dades del Servei Català de Trànsit, les víctimes mortals s'han registrat en 49 accidents. També s'ha reduït el nombre de ferits greus, que se situa en 283, un 7,5% menys que fa ara un any. En comparació amb el 2019, any de referència per als objectius de seguretat viària, la reducció de víctimes mortals és de gairebé el 25%. Tot i la tendència a la baixa, Trànsit alerta que el mes de maig ha estat el més mortífer de l'any fins ara, amb un total de 19 persones mortes. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimarts, cel mig tapat per la nuvolositat que anirà en augment durant el dia i fins i tot poden deixar alguns ruixats en zones localitzades. Les temperatures màximes entre els 26 i els 28 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
3: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
5: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
6: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
5: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.

0: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
1: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
2: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
1: Necessites un sofà llit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs a 35 per 400 euros, amb dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
2: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
3: Ràdio Marina.

Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor

0: Blanes, viu el Corpus. El diumenge 7 de juny vine al portal de la Costa Brava i descobreix el centre històric ple de catifes de flors. Entitats, artistes i participants ompliran els carrers de color, tradició i art efímer. Una bona ocasió per passejar, gaudir de l'ambient i redescobrir Blanes. Vine i col·labora amb les estores de Corpus de Blanes el diumenge 7 de juny.
1: Aquest juny vine a gaudir de mil i una maneres de fer els fideus a Tossa de Mar. Bona cuina, ambient acollidor i el millor de la Costa Brava per compartir en família, amb amics o amb bona companyia. Descobreix receptes tradicionals i creatives als restaurants de la vila i deixa't enamorar per Tossa. Més informació a visittossa.com.

A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva

0: Sabíem. Així ho conclou un estudi del RAC. L'entitat alerta que l'autopista suporta un volum de trànsit superior al que pot absorbir i reclama al govern espanyol el traspàs de la gestió de l'AP-7 a la Generalitat. També planteja obrir el debat sobre noves fórmules de finançament per tal de garantir el manteniment de la infraestructura. L'informe identifica més alguns dels trams amb més risc d'accidentalitat de la demarcació. Entre els més perillosos hi ha la carretera entre Caldes de Malavella i Llagostera i també la G512 entre Tordera i Maçanet de la Selva. L'estudi també posa el focus a la sinistralitat de les motocicletes, que representen una part reduïda del trànsit però estan implicades en un elevat percentatge dels accidents. I Lloret de Mar se sumarà aquest any a la celebració del Dia Internacional del Ioga amb una jornada que tindrà lloc el 20 de juny al Mirador de Mallorca. L'acte comptarà amb la presència del cònsol general de l'Índia a Barcelona i inclourà una sessió de ioga oberta al públic i també un esmorzar saludable. La iniciativa s'emmarca en la commemoració impulsada per les Nacions Unides per tal de promoure els beneficis físics i mentals d'aquesta disciplina originària de l'Índia. L'activitat és gratuïta, però requereix inscripció prèvia. I en clau general destaquem que el govern preveu aprovar aquest dimarts la creació d'una comissió per integrar i simplificar les prestacions i ajuts que ofereix la Generalitat. L'objectiu és fer més accessible i coherent al sistema actual, que gestiona prop d'una cinquantena de prestacions diferents a través de 7 departaments. Segons l'executiu, l'actual model genera complexitat administrativa i, en alguns casos, obliga les famílies a presentar diverses sol·licituds per accedir a totes les ajudes a què tenen dret. Actualment, aquests ajuts arriben a més de 490.000 persones arreu de Catalunya. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimarts, cel mig tapat per la nuvolositat que anirà en augment durant tot el dia. Fins i tot poden deixar alguns ruixats. Les temperatures màximes avui entre els 26 i els 28 graus. Demà dimecres les màximes seguiran baixant i el cel amb nuvolositat poc abundant. De moment això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
4: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
3: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent. En una pregunta ens aixequem i em mires i et miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

0: Estàs cercant la teva llar o segona residència? Vine a conèixer el residencial Los Jardines, d'Ibérica de Construcciones. El complex residencial a Blanes amb l'excel·lència arquitectònica, el confort i el disseny innovador que enlluerna els compradors més exigents. Últims habitatges, pàrquings i trasters a la venda. Fes la teva reserva ja. Informa't ara a ibericadeconstrucciones.com i al telèfon 613 60 70 78. Construir la nostra passió. Residencial Los Jardines.
1: La Masia Tordera.
2: La Masia Tordera presenta del 12 de maig al 3 de juny el millor tribut a Julio Iglesias. Cada tarda, de 3 a 4, Fernando, la millor veu de Julio reconeguda a Europa, interpreta en directe els seus grans èxits. Per només 15 euros per persona, beguda inclosa. També opció d'espectacle amb dinar. La Masia Tordera. Viu la música i la màgia de Julio Iglesias. Reserva a lamasiatordera.com.
3: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironina.
4: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
3: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
4: Home.
3: Coi, entre setmana no trobo moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
5: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
3: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
4: I garantits de tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
6: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
1: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Planes número 100.
2: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera, api col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
3: Ràdio Marina. Notícies, podcast, ràdio en directe. Marina360.cat.

0: Ven a la verbena de San Juan del Chef Raimundo, en el restaurante El Reno, con una vaca asada y deliciosos platos en su menú. Actuaciones del dúo Kiko, Cantantes sin Fronteras, Javier Ginés y Katy Estrada. Atracciones para los más pequeños y para los más atrevidos, el toro mecánico y el gran sorteo de 1.000 euros. Ven a la gran verbena del restaurante El Reno. Reservas e información al 972-370593.
1: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
0: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: I fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
0: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Ladies and gentlemen. Benvinguts a l'hora de les notes. Tornem amb tu. Una hora per descobrir les cançons que més m'agraden. Ràdio Musical Lliure de Peatges. Cada dijous us espero a Ràdio Marina, a les 10 de la nit.
5: L'hora de les notes. L'hora de les notes. Amb Carles Giribets.
6: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 6.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Les excavacions del jaciment del Camp dels Ninots a Caldes de Malavella han permès descobrir l'esquelet de cria de tapir del Pliocè més complet trobat fins ara a Europa. L'animal va viure fa uns 4 milions d'anys i tenia aproximadament

0: Marroc, Colòmbia, Bolívia o també Cuba. L'acte de tancament s'ha fet a la sala de plens de l'Ajuntament, on els participants han compartit les experiències viscudes durant el curs i els vincles creats a través del programa. Els alumnes mentorats estudien en 4 centres educatius públics de Blanes, mentre que els mentors són estudiants de diferents graus de la Universitat de Girona. I en clau general, destaquem que l'atur ha baixat un 2,51% a les comarques gironines durant el maig i el mes es tanca amb 672 desocupats menys. El territori continua notant l'inici de la temporada turística, que contribueix a generar ocupació i a reduir la xifra d'aturats. Durant el maig, les comarques gironines han creat més de 10.400 llocs de feina per sectors. A tots aquells aturats que han trobat feina, pràcticament 9 de cada 10 ho han fet al sector serveis. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimecres cel serè o poc ennuvolat pel pas de núvols alts. Les temperatures màximes se situaran entre els 24 i els 25 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
4: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
3: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.

0: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. elreidelarajola.com.
1: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironina.
2: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
1: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
2: Com?
1: Coi, entre setmana no trobo moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
3: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
1: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
2: I garantitza tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
4: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
5: Una iniciativa de Vital Dent.
6: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vital Dent Blanes.
7: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
1: Bambú Pool Club Restaurant del xef Romain Fornell ja ha reobert. Cuina de qualitat amb productes locals, menú de migdia i un rooftop espectacular davant del mar. Ens trobaràs a l'Atzavara Hotel en Spa, al carrer Pla de la Torre 16 de Santa Susana, amb aparcament gratuït. Bambú Pool Club Restaurant, el lloc més exclusiu del Maresme.
2: Has viscut mai un concert en un far? Aquest estiu el Festival NEC de Calella celebra 15 anys amb artistes com Sau, Blaumut, Kiko Veneno, Toreros Muertos, Andrea Motti, Judith Nederman, Roger Mas i molts més. I el 26 de juny, gran festa inaugural i celebració dels 15 anys amb Coco Gina and The Tonics. Amb DJs, gastronomia, animació, pastís d'aniversari i un ambient espectacular per donar el tret de sortida a un estiu inoblidable. Festival NEC. Música, estiu i emocions al Far de Calella. Entrades ja a la venda a entrapolis.com.
3: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Vine al restaurant Boogie a gaudir de la millor gastronomia local de la mà del nostre xef Òscar. Especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casolanes. Ambient acollidor, amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Boogie t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Boogie de Blanes. I esperem.
1: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 7.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Dues persones han estat detingudes i una d'elles ferida per arma de foc després d'un presumpte narcoassalt en una plantació de marihuana de Tordera durant la matinada de diumenge. Segons ha avançat el caso, els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís de la fugida d'un vehicle i, amb el suport de la policia local, es va iniciar el seguiment fins a interceptar-lo a la C-66, al terme municipal de Celrà. A l'interior del cotxe hi viatjaven dues persones. Una d'elles presentava una ferida per arma de foc i va ser traslladada a un centre hospitalari. Els dos ocupants van quedar detinguts i la policia els relaciona amb un assalt violent que s'hauria produït poc abans en una plantació interior de marihuana situada a Tordera. I l'Ajuntament de Palafolls ha completat la fase principal de les obres de restauració del castell gràcies a la inversió de gairebé 3 milions d'euros procedents dels fons europeus Next Generation. Els treballs han permès recuperar

0: 9 accidents. També s'ha reduït el nombre de ferits greus, que se situa en 283, un 7,5% menys que fa ara un any. En comparació amb el 2019, any de referència per als objectius de seguretat viària, la reducció de víctimes mortals és de gairebé el 25%. Tot i la tendència a la baixa, Trànsit alerta que el mes de maig ha estat el més mortífer de l'any fins ara, amb un total de 19 persones mortes. I el temps segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimarts, cel mig tapat per la nuvolositat que anirà en augment durant el dia i fins i tot poden deixar alguns ruixats en zones localitzades. Les temperatures màximes entre els 26 i els 28 graus. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
4: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
3: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.

0: Matí 360.
1: Una persona ha resultat ferida per arma de foc i dues han estat detingudes després d'un presumpte narcoassalt en una plantació de marihuana de Tordera durant la matinada de diumenge.
2: L'OTAN a punt de la ruptura. La retirada d'efectius d'Europa anunciada per Trump i les insinuacions de desmantellament de l'aliança tensen la relació transatlàntica i posen en risc el futur de l'organització.
3: El més important, però, del torneig són els més de 600 jugadors i jugadores que cada any prenen part en aquesta festa del futbol de formació. Remarco formació, perquè en aquestes edats el més important no és el creixement esportiu. El que hauria de primar és el creixement humà.
4: La normativa actual limita molt els increments en nous contractes o renovacions, amb l'objectiu de contenir els preus i garantir l'accés a l'habitatge. Per tant, no es tracta de pujades lliures o discrecionals, sinó d'actualitzacions regulades i amb topalls, sempre dins del que marca la legislació vigent.
5: Tots aquests DJs, hi ha molts, que estan ara, doncs, jo crec que és l'èxit del moment, o sigui, tampoc has de pensar gaire, o sigui, tires d'un hit del passat i
6: la feina bona ja està feta.
5: Exacte. Ja, sí.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Cansat de fitxar en un paper? Vine a Z Electrònica, el teu punt d'assessorament professional en productes electrònics, telecomunicacions i sistemes de seguretat. I troba la solució pel control de fitxatge de la teva empresa. Z Electrònica, des del 2011, la garantia per la teva llar i negoci. Estem a la carretera de Malgrat, número 5 de Blanes i a zelectronica.com.
1: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
2: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: aquest juny vine a gaudir de mil i una maneres de fer els fideus a Tossa de Mar. Bona cuina, ambient acollidor i el millor de la Costa Brava per compartir amb família, amb amics o amb bona companyia. Descobreix receptes tradicionals i creatives als restaurants de la vila i deixa't enamorar per Tossa. Més informació a visittossa.com.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironina.
5: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
4: I passar l'ITV a Control Auto ITV. Coi, entre setmana no trobo moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
6: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
4: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
5: I garantits de tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
7: Et busco i t'avi.
8: Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero, cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
9: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Va, vinga, selfie.
1: No, ho ensenya les dents. Somriu com Déu mana, home.
2: És que les tinc una mica tortes i em fa vergonya.
0: Saps que hi ha maneres de posar-hi remei, oi?
3: A Clínica Dental Illa de Salut som especialistes en ortodòncia per a joves i adults, amb opcions per a cada cas i finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
4: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
0: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
4: Al Parc Comercial Espais Susana tens tot el que forma part del teu dia a dia. Alimentació, restauració, moda, esport, decoració, serveis. Un espai pensat per a tota la família, on grans i petits hi troben el seu moment. Amb activitats per la mainada durant tot l'any, perquè no és només venir a comprar, és trobar-se, compartir i gaudir. Parc Comercial Espais Susana. Tot per a tu, tot per als teus. A la carretera Nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susana, obert tot l'any.
5: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
6: Ens centrem en una de les bandes destacades de la movida. Els anys 80 i 90 no haurien estat el mateix sense el so, el peculiar estil i el rock amb tocs de reggae i pop d'una banda anomenada Radio Futura. L'any 1984, Radio Futura faria història publicant el seu segon treball anomenat La Ley del Desierto, La Ley del Mar, un àlbum que marcaria un nou estil i que inclouria temes legendaris com Semilla Negra o aquest mític Escuela de Calor. Aquestes altes temperatures, la calor era el nostre lema de la setmana i tres eren els temes, com sempre, en competició. En tercera posició i en només un 7% es quedava aquell famós Mucho Mejor de Los Rodríguez des d'un àlbum anomenat Palabras Más y Palabras Menos, seguit per un dels temes de l'estiu 2004. Una banda sueca desconeguda fins al moment, anomenada Billy Division and the Dancers, que presentaven el seu Summer Cut. 14%, lluny, molt lluny d'aquesta Escuela de Calor de Radio Futura. Aquest 79% dels vostres vots marca el ritme de la setmana. Hace falta valor. Ven a l'Escuela de Calor.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Contundent, molt contundent, 79% en aquesta setmana d'altes temperatures. Concedeix el títol de la cançó de la setmana a Ràdio Futura. Anem tots a aquesta escuela de calor.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 8.
3: Sempre al teu costat.
4: Ràdio Marina.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
5: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
6: Els camions estan implicats en més de la meitat dels accidents greus que registren a l'AP7 al seu pas per les comarques gironines, tot i representar poc més d'una quarta part del trànsit que circula per aquesta via. Així ho conclou un estudi del RAC. L'entitat alerta que l'autopista suporta un volum de trànsit superior al que pot absorbir i reclama al govern espanyol el traspàs de la gestió de l'AP7 a la Generalitat. També planteja obrir el debat sobre noves fórmules de finançament per tal de garantir el manteniment de la infraestructura. L'informe identifica més alguns dels trams amb més risc d'accidentalitat de la demarcació. Entre els més perillosos hi ha la carretera entre Caldes de Malavella i Llagostera i també la G512 entre Tordera i Maçanet de la Selva. L'estudi també posa el focus en la sinistralitat de les motocicletes, que representen una part reduïda del trànsit però estan implicades en un elevat percentatge dels accidents. I Lloret de Mar se sumarà aquest any a la celebració del Dia Internacional del Ioga amb una jornada que tindrà lloc el 20 de juny al Mirador de Mallorca. L'acte comptarà amb la presència del cònsol general de l'Índia a Barcelona i inclourà una sessió de ioga oberta al públic i també un esmorzar saludable. La iniciativa s'emmarca en la commemoració impulsada per les Nacions Unides per tal de promoure els beneficis físics i mentals d'aquesta disciplina originària de l'Índia. L'activitat és gratuïta, però requereix inscripció prèvia. I en clau general destaquem que el govern preveu aprovar aquest dimarts la creació d'una comissió per integrar i simplificar les prestacions i ajuts que ofereix la Generalitat.

0: els 26 i els 28 graus. Demà dimecres les màximes seguiran baixant i el cel amb nuvolositat poc abundant. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
4: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
3: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.

0: Matí 360.
1: Una persona ha resultat ferida per arma de foc i dues han estat detingudes després d'un presumpte narcoassalt en una plantació de marihuana de Tordera durant la matinada de diumenge.
2: L'OTAN a punt de la ruptura. La retirada d'efectius d'Europa anunciada per Trump i les insinuacions de desmantellament de l'aliança tensen la relació transatlàntica i posen en risc el futur de l'organització.
3: El més important, però, del torneig són els més de 600 jugadors i jugadores que cada any prenen part en aquesta festa del futbol de formació. Remarco formació, perquè en aquestes edats el més important no és el creixement esportiu. El que hauria de primar és el creixement humà.
4: La normativa actual limita molt els increments en nous contractes o renovacions, amb l'objectiu de contenir els preus i garantir l'accés a l'habitatge. Per tant, no es tracta de pujades lliures o discrecionals, sinó d'actualitzacions regulades i amb topalls, sempre dins del que marca la legislació vigent.
5: Tots aquests DJs, hi ha molts, que estan ara, doncs, jo crec que és l'èxit del moment, o sigui, tampoc has de pensar gaire, o sigui, tires d'un hit del passat i
6: l'actualitzes. La feina bona ja està feta.
5: Exacte. Ja.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
1: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironina.
2: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
1: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
2: Home.
1: Cui, entre setmana no troba moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
3: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
1: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
2: I garantitza tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
4: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. Alreidelarajola.com.
5: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.

0: Hola, Gala.
1: Hola, com va la reforma del bany? Ja tens data?
0: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
1: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona.
2: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Montecarlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
3: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
4: 100.000 persones del Maresme estan exposades al risc d'inundacions per les rieres.
5: Aquestes xifres i índexs de criminalitat són esporàdics o han vingut per quedar?
6: Moltes coses.
7: Vivim més que mai, l'esperança de vida a Catalunya augmenta i ja supera els 84 anys.
8: Aquesta setmana encendrem amb les veus
9: moltes coses. 20 d'abril.
0: I quina cançó, no l'aixafarem, la posarem sencera al final, ho prometem, però volem parlar sobre ella, aquesta mítica.
4: Perquè per mi és aquí 90 quilòmetres, no sé jo, no sé com vas tu.
10: 90 quilòmetres, Déu-n'hi-do, també. Sí.
11: És que és bo que els seus fills facin esport per salut i, en cap cas, per treure'ls de pobres.
0: Una comèdia diferent, molt i molt divertida, que es diu Les ovelles de Tarnit.
12: M'agrada pensar que m'entenen, però no deixen de ser ovelles.
13: Ah, però per què para ara?
14: Ara que estàvem a punt de saber qui és l'assassí.
3: Matí 360, de dilluns a divendres de 8 a 10, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Marina360.cat, el portal de continguts digitals de Ràdio Marina.
15: Ràdio Marina. Come here, baby.

semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

0: Nosaltres. Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
1: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
0: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
1: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma-càmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
0: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a Centre Mèdic Alomar.
1: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
0: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
2: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
0: Blanes, viu el Corpus. El diumenge 7 de juny vine al portal de la Costa Brava i descobreix el centre històric ple de catifes de flors. Entitats, artistes i participants ompliran els carrers de color, tradició i art efímer. Una bona ocasió per passejar, gaudir de l'ambient i redescobrir Blanes. Vine i col·labora amb les estores de Corpus de Blanes el diumenge 7 de juny.
3: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9.
2: Sempre al teu costat.
3: Ràdio Marina.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Les excavacions del jaciment del Camp dels Ninots a Caldes de Malavella han permès descobrir l'esquelet de cria de tapir del Pliocè més complet trobat fins ara a Europa. L'animal va viure fa uns 4 milions d'anys i tenia aproximadament un any d'edat quan va morir. Els investigadors de l'IFES Cerca destaquen que la troballa permetrà aprofundir en el coneixement del creixement i desenvolupament d'aquesta espècie extingida. El nou exemplar se suma als 6 tapirs localitzats anteriorment al jaciment. La campanya de excavacions continuarà fins al 18 de juny. Blanes ha celebrat la cloenda de la 17a edició del projecte Rossinyol, una iniciativa impulsada per l'Ajuntament i la Universitat de Girona per afavorir la inclusió i l'acompanyament d'alumnes nouvinguts. Aquest curs hi han participat 26 joves, 13 mentors i 13 alumnes d'entre 9 i 14 anys procedents de diversos països, entre ells Ucraïna, Marroc, Colòmbia, Bolívia o també Cuba. L'acte de tancament s'ha fet a la sala de plens de l'Ajuntament, on els participants han compartit les experiències viscudes durant el curs i els vincles creats a través del programa els alumnes mentorats estudiant en 4 centres educatius públics de Blanes, mentre que els mentors són estudiants de diferents graus de la Universitat de Girona. I en clau general destaquem que l'atur ha baixat un 2,51% a les comarques gironines durant el maig i el mes es tanca amb 672 desocupats menys. El territori continua notant l'inici de la temporada turística, que contribueix a generar ocupació i a reduir la xifra d'aturats. Durant el maig, les comarques gironines han creat més de 10.400 llocs de feina per sectors de tots aquells aturats que han trobat feina. Pràcticament 9 de cada 10 ho han fet al sector serveis. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimecres, cel serè o poc ennuvolat pel pas de núvols alts. Les temperatures màximes se situaran entre els 24 i els 25 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
7: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu

0: et busco i t'evito.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: busco y te habito.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: Moscou i David.
1: Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: busco y te aviso.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: Et busco i t'aviso.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents. Estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
2: Ràdio Marina. Són les 10.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.
1: Jo t'estic.